0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Quin show, això del Madrid. Lo de Julián Álvarez ja és l'últim capítol d'una sèrie que és còmica.
1: Quan el Madrid necessita fer fressa, vol dir que alguna cosa no funciona. Més aviat el Madrid fa por quan actua sense que se sàpigui, no hi hagi notícies, no se sàpigui quin un emporta de cap, llevat que s'hagi de fer algun anunci com el de la Superliga que feia Florentino. Per tant, m'imagino que aquest últim capítol o penúltim capítol que hem viscut amb Julián Álvarez no deixa de dir, bueno, Florentino cumple lo que promete, però crec que no els hi fa cap falta el Julián Álvarez, i ho van fer justament per explicar que ell faria una oferta, encara no se sabia qui, la podia fer el Joao Neves, el Vitinha, l'Olise, va caure el Julián Álvarez i diu, ara enredarem una mica.
0: O sigui, no creus ni que hi hagi una estratègia darrere per encarir el fitxatge pel Barça, res d'això, sinó que actua a impulsos, o què?
1: Jo crec que ho fa per enredar, en aquest cas. Sí que crec que, per exemple, li pot interessar Bernardo Silva, que semblava que era un jugador que podia estar proper al Barça, però el necessita més el Madrid que el Barça. El Barça té centrecampistes de sobre, i és possible doncs, que amb l'arribada de Mourinho hagi enredat i que Bernardo Silva sigui un jugador que li vagi bé al Madrid. Aquí sí que crec que hi ha més opcions de que el Madrid pugui enredar i que pugui treure-li fins i tot a Bernardo Silva al Barça, si és que el Barça ja gairebé ho tenia tancat, com semblava, no? O hi havia un preacord. En el cas de Julián, no sé, ja quan Riquelme va anunciar Haaland i d'allò el Madrid no sap on posar els davanters. Recordem que, és clar, parlem molt de Vinícius i Mbappé, però ens hem oblidat de Rodrigo. És a dir, el Madrid té molts davanters, té molts jugadors, no crec que els hi faci falta Julián. Ara, si poden enredar que no el fitxi el Barça, per ells molt millor, perquè si fem cas de tots els anàlisis i de tots els comentaris que hi han, Julián Álvarez sembla com hagi de ser el jugador perfecte, no? Que amb Julián Álvarez el Barça porta amb tot. No ho sé si és així, serà tan bo com sembla, però sí que en aquests moments sembla que és la peça clau.
0: Tu l'has seguit a l'Atlético de Madrid, ara al City abans, segurament hauràs parlat amb gent d'allà perquè la coneixes a Anglaterra sobre com és Julián Álvarez. Creus que val 150 milions d'euros o no?
1: No, jo crec que 150 milions d'euros no el val cap jugador. El que passa és que els preus de mercat són els que són, està tot desorbitat i aleshores s'ha de veure primer el desig del jugador, que jo crec que té clar que difícilment vol continuar a l'Atleti de Madrid per la manera que juguen, pel seu mal rotllo o diguem tibentó amb l'entrenador, amb el Simeone, o com a mínim això és el que ha transcendit, i si ell vol anar al Barça, el Barça té molt de guanyar, i imagino que això és el que el Barça explotarà. Ara, si s'hi fica el PSG, si s'hi fiquen clubs de la Premier, i si fiquen més altres, aleshores veurem, perquè jo el dubte que tinc és que el Barça pugui arribar a una determinada quantitat. Estem veient que el Barça necessita arreglar els comptes. Hi ha la sensació de que hi haurà una assemblea per intentar demanar més crèdits per acabar de pagar el Camp Nou. Les seccions necessiten aire. Doncs mirem el que està passant amb el bàsquet. O sigui, el Barça necessita calés i no sé d'on els traurà.
0: D'això se n'ha parlat poc, ho va publicar el diari ara l'altre dia, el Xavi Hernández, que el Barça necessitarà més diners per acabar el Camp Nou. Et preocupa o consideres normal en una obra mastodòntica que al final el pressupost es desviï i es multipliqui?
1: Em preocupa perquè ja és triplicat el pressupost, no? Jo entenc que les obres... No hi ha hagut cap estadi que s'hagi acabat amb els termes que anunciats, no? Però vull dir que em preocupa en el sentit de que la salut econòmica del Barça és molt delicada. Si fos un club que tingués una situació econòmica bona, no em preocuparia tant. Però que tot aquest projecte de l'IMAC, des de que va començar, ja ha anat molt enredat, és a dir, que si serà l'oferta és la més bona perquè serà la més ràpida i la més barata, s'està demostrant que no serà ni la més barata ni la més ràpida. Per tant, aleshores, això desvirtua el que es va dir per descartar altres opcions, que es deia com declarar la guerra a l'IBEX 35 i que ho farem la nostra manera i molt més bé. Jo ja començo a tenir dubtes.
0: I estaven alertats, ho vam explicar el que t'hi jugues. Els informes tècnics dels propis treballadors del club així ho certificaven.
1: Sí, sí, justament la informació que vau donar és la que va posar en alerta, no? I aleshores, clar, no sé qui és el que fiscalitza i controla tot el que està passant amb l'IMAC més enllà de Goldman. Jo crec que Goldman Sachs, clar, si va deixar 1.400 milions, ara jo no sé en aquest moment quin és el deute del Barça. Em sembla que hi ha 460 milions declarats més o menys de deuda ordinària, més els 1.400 de l'espai Barça, més no sé com s'acabarà de tancar l'exercici. Clar, llavors tu dius, bueno, el Barça pot fitxar a Julián Álvarez. Ostres, doncs no ho sé, haurà de vendre jugadors, però és evident que l'explotació de l'estadi és vital, és cabdal per poder fer calés. O sigui, si tu no tens l'estadi a ple rendiment, i ara encara està a la meitat. És a dir, si tu tinguessis un Camp Nou amb 105.000 entrades, segurament no hi haurien tant dubtes, però hem passat de 40.000 a 60.000 fent un esforç. I amb 60.000 potser no arriben les misses per afrontar determinats fitxatges.
0: Això de les misses ho dius perquè estàs seguint al minut la visita del Papa o no?
1: No ho segueixo.
0: No segueixes res del Papa?
1: Poc, molt poc.
0: Per?
1: Bueno, perquè m'embafa. És a dir, jo sóc de formació cristiana, sóc creient, no me n'amago pas, no crec en tot el tinglado de l'Església Catòlica i tot... Crec més en l'humilitat, crec més en un sentit cristià diferent d'aquest de l'opulència, de tot aquest xou que provoca, no? A mi tot això no m'interessa. Aleshores, les encícliques o coses d'aquestes, tot el seu debat sobre la tecnologia m'interessa. No sé si és un papa que s'ha de ficar en tantes coses. O sigui, tot plegat sembla que estem vivint en un país que darrerament, com que el govern amb la situació està de tanta precarietat, es busquen tòtems per reforçar el sentit de que les coses van bé. Per exemple, estic també una mica fart de veure el rei a tot arreu. O sigui, el rei surt a tot arreu, com vulguem dir, la monarquia és sòlida. Ve el papa, doncs el papa és una persona, una eminència, és una persona que ha d'estar a tot arreu per opinar. Aleshores, tota aquesta història em fa estar amb alerta. No ho segueixo el dia a dia, més aviat n'estic embafat. Ara sí que hi ha moments puntuals, doncs, que si hi ha alguna cosa que m'interessi, doncs sí, però no cada tota la ruta, no.
0: I el Mundial, l'estàs seguint aquests dies previs?
1: Bueno, l'estic seguint més per el que no és el joc que no pas per tot el que l'envolta. És a dir, em sembla esperpèntic que una selecció com Iran que arribi allà i no pugui viure als Estats Units, perquè el senyor Trump diu que no, que fotin fora un àrbitre perquè no els hi agrada i que els àrbitres diguin com si no hagués passat res. O sigui, tot el Trump fot el que li dona el gust i la gana i el futbol, que teòricament era un esdeveniment que podíem qualsevol condicionant, aquesta vegada poder no podrà. Però ningú dirà res, és a dir, ja vam veure el que va fer Infantino, hem vist quan aquella entrevista amb el Trump. Per tant, això sí que em preocupa aquesta ruta que està seguint el Mundial des de Rússia, Qatar, ara Estats Units. Sí que em reconcilia a Mèxic, perquè és un país molt vinculat al futbol, i espero que quan la pilota comenci puguem veure coses del joc, però de moment, el que ja et dic, el que més m'interessa és el xou del senyor Trump, i veure fins a quin punt el futbol té, o algun futbolista té elements de rebel·lia. O sigui, agrairia aquí sí que algú fos un missatge dient, escolti, senyors, nosaltres som futbolistes, el futbol és un esdeveniment que és l'evolució del joc, no ho sé, que algú es mullés una mica, però de moment no crec que sigui el cas. I em preocupa moltíssim aquesta sensació ja de que hi haurà els quatre temps en lloc de dos i que això és cada cop més un showtime, això cada cop semblarà més la NFL o les lligues de béisbol, en què acabarem amb els jugadors amb un micròfon incorporat, i aleshores això sí que a mi em rebenta molt, perquè el futbol per mi és continuïtat.
0: D'aquí a una estona que t'hi jugues amb Iturralde González, precisament analitzarem els canvis al reglament, els canvis als partits que veurem en aquest Mundial, perquè són diversos i bastant importants. Un és el que acabes de comentar, que hi haurà a tots els partits, de totes les fases, aturada entre el minut 22 i 23 de cada part, 3 minuts, aturada de 3 minuts perquè els jugadors s'hidratin. Però, clar, en el rerefons és evident que hi ha la voluntat de les teles, entenc, de posar anuncis a tots els moments que puguin al llarg d'un partit. M'ha cridat l'atenció avui al País que la teva crònica és sobre el partit que classifica Espanya per al Mundial del 2027, però femení.
1: Sí, sí, jo el segueixo, el futbol femení. I en aquests moments molts companys ja estaven uns viatjant cap als Estats Units, els altres són cap allà, i el Diego Fonseca i la Irene, que són els que... Irene Guevara, que són els que se n'encarreguen, no hi eren. I aleshores doncs, vaig fer de suplent i per tant, no només el vaig veure, sinó que vaig escriure. Doncs a mi m'agrada el futbol femení molt.
0: I ara els oients que, a part d'escoltar el que t'hi jugues, el veuen, perquè el Ramon Bes a la conversa la podeu veure al live del programa, hauran observat que se t'ha dibuixat un somriure. És perquè quan has estat titular tants anys, ser alguna vegada suplent fa gràcia?
1: Bueno, ja sóc un jubilat actiu i, per tant, un jubilat actiu, primer, és el que ha de procurar és no trepitjar ulls de poll. Un perd poder i perd influència. Aleshores, jo, ha d'intentar ser company, no enredar gaire i fer les coses que tu ja te'n deixen fer de gust, com és seguir el Barça i tota la història, però no perdre el sentit del vincle amb la secció. A mi, d'alguna manera, intento sumar més que no pas emprenyar. I en això, doncs, bueno, doncs, puc fer, doncs, per exemple, i hagués fet, si hagués tingut temps, una història de l'hoquei patins, m'interessa molt la Lliga, el que ha passat en aquest play-off, doncs, que l'Igualada torni 22 anys després amb una final, què està passant amb el Barça, però jo crec que m'interessa molt el projecte de l'Ares, després que vingués de Portugal, m'interessa molt tot aquest... El món del futbol sala, hi havia un partit extraordinari i m'agrada el futbol sala. Hi havia el bàsquet, pateixo pel Xavi Pasqual i per aquest equip, perquè jo el Xavi Pasqual crec que és un entrenador molt culer, molt vinculat al club, i em sap greu el que passa. I aleshores, quan guanyes, imagina't si hi havia esdeveniments per estar al cas.
0: Escolta'm, i has parlat amb Guardiola aquests dies, que està per aquí, o no? Com està?
1: No l'he vist, però no he parlat amb ell. Quan l'he vist, vull dir que vaig coincidir amb ell en un dinar que hi havia molta més gent, i ens vam saludar, tot està bé, el vaig veure bé, veig que la gent està més preocupada per ell que ell per la gent, i que procura fugir de les multituds, no? I en aquest sentit, jo crec que ara, quan es parla, quan aquest procés de descompressió necessita un determinat escenari per veure. Quan diu la gent diu, no, és que no vol estar a Barcelona, no, se sent incòmode. Home, en part és veritat, perquè la gent el mira, es pregunta, i aleshores això al Pep no li agrada massa. Recordem que l'any sabàtic el va fer a Nova York, quan era entrenador, després de deixar ser entrenador del Barça. Jo crec que ara, per les circumstàncies familiars, per les circumstàncies econòmiques, per les circumstàncies que vulguis, ell està molt bé a Abu Dhabi i fa més viatges que no pas a Barcelona. Veurem, però jo el vaig veure bé i crec que seguirà molt el Mundial, i en funció del que passi amb alguna selecció, potser s'enganxarà amb alguna selecció, potser vés a saber si penjarà els hàbits, cosa que jo ho veig molt difícil, perquè la passió pel futbol el mou.
0: Hi ha alguna selecció que a tu et cridi especialment l'atenció? Entenc que més enllà de la selecció espanyola, però n'hi ha alguna que diguis aquesta també especialment de gust veure?
1: Portugal, sobretot, perquè crec que aquesta línia de centrecampistes que té i que també ha funcionat amb el PSG, amb el João Neves i amb el Vitinha, crec que està en un moment que si la mecànica de joc funciona, doncs pot ser una selecció molt interessant. Vull veure com s'ho fa Ancelotti en Brasil, perquè Brasil en aquest moment, jo sempre he tingut un gran gust pel Brasil des del 1970, quan el Mundial famós de Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé i Rivelino, aquell Mundial justament a Mèxic. També Argentina, òbviament, he vist que Messi continua fotent gols, he vist que Messi continua sent Messi. Bé, m'interessa, després sempre hi ha alguna selecció nova o revolucionària que pugui captar l'atenció, però sobretot aquests.
0: Ara que deies el Mundial del 70, és el primer que tu recordes o quin és el primer Mundial que tu, diguem-ne, tens consciència, ús de raó?
1: El 70.
0: I què penses quan t'apareix un tio com Lamine Yamal i et diu que el seu primer record fort, potent d'un Mundial és el del 2014?
1: Bueno, que m'he fet molt vell, però que les essències del jove bonito continuen sent-hi, no? Brasil fa molt temps que es busca i no es troba. Però aquell Mundial per mi va ser extraordinari, perquè és el futbol, com diem tantes vegades, et torna a la infantesa. Jo era un nen, i aleshores, clar, començava a veure el que era el futbol, i com vaig veure allò vaig dir, això és majestuós, el gol de Carlos Alberto que tanca la Copa del Món, els 5-10 de Brasil, quan Itàlia no pot jugar amb 2-10 perquè es barallen entre ells i el seleccionador no sap com harmonitzar l'equip, és a dir, el paper d'Alemanya... Van passar moltes coses, i aleshores recordes, és aquell que et torna a la infantesa, i per això li tinc una especial estima, i d'aquí ve l'amor cap a Brasil, i de que cada cop que el Barça ha tingut jugadors brasilers, jo m'he sentit especialment reconfortat, fins que va arribar Messi, òbviament.
0: I tan bo era Pelé? Aprofito per preguntar-t'ho, perquè jo no l'he vist. He vist vídeos, òbviament, però em queda com lluny, no? Més a prop Maradona, òbviament Messi, Ronaldinho per mi és top, però tan bo era Pelé?
1: Per mi era boníssim. Era un jugador que tenia unes qualitats tècniques úniques i, a més, físicament era una bèstia. O sigui, com saltava, com els cops de caps, com rematava de cap, com feia anar les dues cames. Era un jugador extraordinari. El que passa que després la seva actitud personal, els seus vincles amb l'administració, tot el que va passar políticament, això d'alguna manera l'ha atacat o algú l'ha volgut estigmatitzar, però futbolísticament no sóc jo, ho va dir Menotti, un argentí que per ell era el jugador més revolucionari. Recordem que als 18 ell va guanyar, als 17 va guanyar el Mundial. O sigui, Lamine en té 18, que és un dels grans reptes que té Lamine. Lamine pot guanyar un Mundial amb 18 anys, bueno, 18-19, això seria... es tornaria a abocar a Pelé, no? Per tant, quantes vegades rematem a Pelé? És el que diem, els jugadors més capdals de la història de futbol, Pelé, sempre vas a parar amb Pelé. Cruyff, sempre vas a parar amb Cruyff. Maradona, sempre vas a parar amb Maradona. Messi, sempre vas a parar amb Messi. I Di Stéfano, segurament aquests cinc futbolistes són els que d'alguna manera és la unitat de mesura per quan passa un Mundial o quan passa una cosa extraordinària, per veure quin d'aquests jugadors t'aboca el joc. I crec que Pelé, amb el temps que ha passat, sempre està present.
0: Ramon Besa, et llegim al País, gràcies.
1: A tu, que vagi molt bé.
2: Què t'hi jugues?
3: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada cinco personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
5: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
4: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
7: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
8: Bah, es pequeño. No pasa nada.
6: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
9: Carlas cambia, Carlas repara.
2: ¿Qué te jugas? Presenta l'actualitat del dia.
0: Vinga, va, dos quarts d'una del migdia. En una estona podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa a la pàgina web de SER Catalunya, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Allà teniu tot el contingut del Què t'hi jugues. Tindreu extractes de vídeo també a les xarxes socials del programa. Toni Camacho, què tal, com estàs?
10: Què tal, sí, que bon dia.
0: Luis Miguel Ramis, nou entrenador de l'Osasuna.
10: Així és, l'entrenador tarragoní firma per les pròximes dues temporades i viurà la seva primera experiència com a tècnic de primera divisió.
0: L'Almeria de Rubi jugarà la final per l'ascens a primera divisió.
10: El conjunt dirigit per Rubi disputarà la final del playoff d'ascens després de derrotar el Castelló per 3-2 amb un gol en l'últim minut. Els andalusos continuen somiant amb el retorn a primera, mentre que el seu rival sortirà del duel entre el Màlaga i les Palmes, amb avantatge per als malaguenys després de l'1-0 de l'anada.
0: Recordem que ja va explicar el Nil Solà que el Girona està pendent d'això perquè un dels entrenadors que vol és Rubi. La selecció espanyola femenina classificada per al Mundial de Brasil 2027.
10: La selecció va firmar la seva classificació després de golejar Islàndia per un gol a 6. El conjunt de Sonia Bermúdez necessitava la victòria i no va fallar, amb protagonisme blaugrana gràcies al doblet de Vicky López i als gols de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
0: Xavi Seixó, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal, bon dia.
0: En bàsquet, victòria del Barça i avui juga la penya.
11: Sí, partit molt complet del Barça que arriba als play-off en forma. El Tenerife ahir no va ser rival davant un Barça en el que van destacar Senghelia, Brizuela i un recuperat la Provítola. Xavi Pasqual diu que va ser una gran nit.
12: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
11: 167 del Barça i avui a les 8 efectivament comença el gran repte de la pista del València de bàsquet per la penya. Un duel estel·lar, el que veurem Jan Montero, Ricky Rubio i molts al·licients per un joventut amb una moral reforçada.
0: En futbol sala, el Barça jugarà la final de la Lliga.
10: Després de guanyar la pròrroga a la pista del Movistar Inter per 5-6, el conjunt blaugrana ja espera rival que es decidiran el duel entre el Pozo i la Palma. A més, amb aquesta victòria s'asseguren la seva presència a la Champions League de la temporada vinent.
0: I acabem amb hoquei patins. L'Igualada tornarà a jugar a la final de l'hoquei Lliga 22 anys després.
10: Amb la victòria per 1-2 contra el Barça, el conjunt de Marc Montaner va aconseguir eliminar el gran favorit i es jugarà el campionat contra el Liceo.
0: En un moment, obrim la gàbia del Tigre. Ja està per aquí el Jaume Creixell.
2: El quiosc del Marcos.
0: Abans, hola, Marcos López.
13: Hola, sí que ¿qué tal? Es oficial, el Benfica se despide de José Mourinho, anuncia el diario portugués A Bola. El entrenador deja el Benfica para regresar al Real Madrid. Las Águilas confirman un traspaso por 15 millones de euros. Por cierto, es el entrenador más caro del mundo. Para ponerlo en contexto, el Barça no pagó nada por Hansi Flick, ni el Paris Saint-Germain soltó un solo euro por Luis Enrique en su día. Tiene, por lo tanto, mucho trabajo por delante Mourinho en Madrid, escribe Marco González en el diario O Jogo de Portugal. Y acabo con una información interesante en Italia. Hay 1.248 jugadores participando en el próximo Mundial. ¿Sabéis, según la Gacheta, cuál es el más valioso? Pues Lamine Yamal, cuya tasación es de 292 millones, superando a Mbappé, 221, Haaland, 200, Bellingham, 170 y Olise, 165.
14: Claro, es que mi hijo es el mejor. Es el mejor cada año. Año tras año es el mejor. Es el Cruiña de los jugadores de fútbol.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Julián. Aquest estiu, Cruïlla és casa, és Barcelona. És tornar-nos a trobar amb nosaltres, fer uns nuggets tots junts. Què? Pixies, mira, Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless. És que és una locura. Cruïllabarcelona.com. Tu entra allí, millor que siete palets de nuggets.
2: I atenció al que va succeir a la roda de premsa de Florentino Pérez quan va anunciar que havia guanyat les eleccions. Ho hem pescat, eh? Quan anuncia que Mourinho serà l'entrenador, ell mateix li diu a la platea que té davant que aplaudeixin. És molt ràpid, poseu orella, però s'escolta perfectament.
3: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
4: Aplaudir.
3: Como es José Mourinho.
4: Aplausos.
2: O sigui, és com José Luis Moreno, saps? Un ventrilo, aplauden. Com si fos un regidor d'aquells.
5: És tremendo, aquest moment és tremendo.
2: Tremendo, eh?
5: Tremendo, sí. Ja sabeu que el que t'hi juga s'escolta...
4: Aplausos.
5: I també es veu.
4: Aplausos.
5: Aplaudiu.
4: Aplausos.
5: És que ens regalen els gags.
6: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
5: Si connecteu el live ara mateix, us estic ensenyant la caixa de bolígrafs Wonder Goal de Mr. Wonderful, que sortejarem d'aquí a una estona el que t'hi jugues.
9: Ara no, recorda, calma. Recorda fer això quan pugui enfocar la càmera. Sí que gràcies.
5: Us està veient perfectament.
9: Però fer zoom queda més bonic.
5: Bueno, no, home, ja es veuen els bolígrafs. Són 15 de diferents seleccions que participen al Mundial.
9: És xula, la caixa.
5: Molt xula.
4: Està xulíssim.
5: Molt xula.
9: Molt xula.
5: Està guapíssim. I no serà l'únic regal que farem avui al que t'hi jugues, eh? Tenim entradetes pel bàsquet.
2: Efectivament, per demà a les 8.
9: I deixa'm dir-te, sí que... A veure, ahir el programa, jo m'atreviria a dir que ens vam inventar que el papa feia el gest de... A segunda ta.
5: Ens van flipar.
9: Ens van flipar.
5: Sí,
9: a veure,
5: jo em vaig flipar.
9: A veure, Verboded, ens van flipar.
4: Ens estem flipant.
5: Va ser un aguant amb el cubat en tota regla.
9: I vam dir, vale, doncs som-hi.
4: Jo vaig avisar des del segon 1.
9: I vam anar per totes i ho vam penjar tot arreu.
5: Si li poses una mica d'imaginació...
9: Bastanta.
5: El papa saluda al Martí Oliver de Ser Catalunya amb a segunda ta.
9: Baixa la mà, però la baixa
5: de manera brusca. Llavors, tu et pots imaginar que fa un a segunda ta.
9: A veure, sí que, clar, el que vam fer és penjar-ho a tot arreu, és a dir, a totes les xarxes del que t'hi jugues, a Twitter, a Instagram, a TikTok i a YouTube, i la gent, evidentment, ens ha pres per bojos. Et llegeixo alguns comentaris, no diu res, ja, però què us esteu inventant? No fa absolutament res. Hi ha un altre que diu per és descomptat... Que,
4: no, i a més, aquí toco el crostó.
9: A mi?
4: El vídeo dura mig segon.
9: Sí.
4: Clar, és a dir, aquí la gràcia està en tornar-lo a posar lent...
9: Clar,
4: aquí hi ha poc sentit de l'espectacle.
5: Sí,
9: hi ha un oient que diu per descomptat, jo crec que ens vacila, és a dir, no és que cregui que sí que ho fa, sinó que per descomptat calleu. El Víctor diu a segunda ta, perquè és fan d'aquest... del gag del Bermúdez, és perquè li agrada el Vinícius.
5: Per tant, aquest ho veu.
9: Sí, aquest sí.
2: Claro.
9: I, ui, un altre oient, que coi, no fa absolutament res. I aquesta és la tònica, sí que, del vídeo del papa, que, bueno... Nosaltres ens quedarem
5: opinar,
9: en aquest moment.
5: Sí, sí.
9: Això no ens ho treu ningú.
5: Les xarxes socials del que t'hi juga, el moment en què el papa Lleó XIV ens saluda. Estàvem allà esperant-lo i saluda el Martí Oliver. Amb un gest que fa la sensació, si li poses una mica d'imaginació, que fa a segunda ta. A segunda ta.
4: Molta
5: per cert, gràcies a tots els que ja us esteu apuntant al programa Festa Final de Temporada que farem la setmana vinent, dijous, a les 7 de la tarda, edició especial del Que t'hi jugues des de l'hotel Mi, des de la terrassa de l'hotel Mi, que està davant de la ràdio. Gràcies, sí, perquè ja sou molts els que us esteu apuntant a aquest programa especial la setmana vinent. I gràcies a l'oient o els oients que m'han enviat aquesta samarreta personalitzada de... Es diuen telasuda.com. Doncs el regal sempre són benvinguts.
4: Sempre a favor, està guapa.
5: És xula, sí, sí, és xula.
4: Està ben guapa.
5: És una calavera amb uns auriculars de ràdio, posa sí que, amb lletres de grafiti. No sé si la calavera va amb segones i sóc jo.

0: Porque estàs més muerto que vivo, eh?
1: 12 a 38.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Mira, ara mateix passa per davant meu, ens saluda el papa.
4: Home!
3: Que ja es dirigeix. Sí, sí,
4: t'ha saludat. De part del que t'hi jugues. Ponle el micro. ¡Mete el micro ahí! ¡Mete el micro ahí!
5: ¡Viene tonto, gilipollas! ¡Abajo, pa segunda! ¡Te lo dic, tu papa!
4: O sigui, m'estic tornant boig.
6: Estàs tornant
4: boig. El papa fa una segunda ta.
6: Això és el que tu vols veure.
4: No, el que jo vull veure no. És que és molt heavy, tio. Que passa una, eh? Què t'hi jugues?

0: de Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola. Santi Ovalle, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Gràcies per aixecar-te tan aviat, perquè allà és matinada. El que més ens interessa, com està Lamine Yamal a menys d'una setmana per començar el Mundial, Santi?
1: Doncs està bé, content, animat, apurant terminis. Ja veu la llum al final del túnel i està amb moltes ganes de jugar al Mundial. En el primer moment que es va lesionar va patir molt per por a perdre's aquesta cita. La clau era veure si tenia o no tenia afectat el lligament i quan li van dir que no el tenia afectat va respirar alleugit i va començar a treballar amb la idea d'arribar a jugar, a disputar aquesta Copa del Món. No hauria de ser notícia, però totes dues parts, Barça i Selecció, Barça i Federació, es van posar a cooperar d'immediat per solucionar el millor possible la lesió de Lamine Yamal. Ell té un fisio a la selecció espanyola, Fernando Galán, que també treballa pel Barça com a extern i amb Lamine, i amb ell està apurant perquè vol jugar una estona en el primer partit, una estona, ser titular seria arriscat. El Barça preocupa bastant el risc de recaiguda i creuen que fer-lo jugar una estona llarga al primer partit contra Cap Verd és un risc que no s'hauria de prendre, però Lamine evoluciona bé i vol provar-se el primer partit, jugar una estona llarga ja al segon i arribar al 100% al tercer i definitiu de la fase de grups contra Uruguai.
0: Tigre, et preocupa Lamine Yamal o el gaudiràs al Mundial? Ho dic perquè el Santi no. Explica que vol jugar una estona ja al primer partit contra Cap Verd i que té entre cella i cella guanyar, òbviament, el Mundial.
2: Jo, veure jugar els elegits, disfruto a cada partit, encara que juguin amb un equip d'amateurs. Jo crec que aquest home té una sort de que té un tren inferior, que el té fort, però no té musculat, no està molt musculat, el té fort.
0: I això és també, elàstic.
2: El té elàstic, la paraula seria aquesta. Llavors, aleshores, tu fixa-t'hi que aquests canvis de ritme que fa ell, aquests un sec per un cantó per l'altre, això no ho fa ningú. Llavors, ell jo crec que ja es té que conèixer ara ja el cos, té que haver entrenat molt fort, no pot anar al 70% quan fa el treball diari que deuen manar-li, sinó que cada dia ell es té que anar exigint més fins que vagi un 100%, i quan vagi un 100% està per jugar. Que li fotin 25 minuts, doncs 25 minuts, m'entens? Ara el necessitarem per quedar campions.
0: Santi, què ens expliques del Mundial que encara no sapiguem?
1: Doncs mira, avui també està relacionat amb Lamine Yamal. Aquesta cançó, On Top of the World, Imagine Dragons, és la cançó de l'anunci més mític de la Coca-Cola. Espanya debuta dilluns a Atlanta, al Mercedes-Benz. Atlanta és ciutat olímpica i té com a gran atractiu el Museu de la Coca-Cola. En aquesta ciutat es va inventar la fórmula màgica de la beguda més famosa del planeta. Ho va fer el 1886 John Pemberton, a la Jacobs Pharmacy. En principi, havia de ser una beguda que fos medicina contra el mal de cap. Amb tot això, Atlanta viu de i per la Coca-Cola. I recordeu qui és imatge de Coca-Cola, no? Lamine debuta a Atlanta i és imatge de la marca. Així que no podia ser d'una altra manera. El primer que hi trobes entrant al centre de la ciutat des de l'autopista és un cartell gegant publicitari de Lamine Yamal donant-te la benvinguda a la ciutat. Per cert, la cadena d'hotels Marriott ha contraprogramat i ha posat a la façana del seu rascacels, del seu hotel Atlanta, a Vinícius Júnior. Per tant, ja ho veieu, la guerra de marques també ha començat al Mundial.
0: Imagine Dragons. Sembla que el tècnic ara sigui l'Adrià Soldevila. M'encanta aquest grup, és el seu grup preferit.
3: És un tros de grup.
0: Hi ha alguna selecció que tinguis especial ganes de veure, Tigre?
2: Sí, Portugal.
0: Portugal. Igual sí. Que el Ramon Besa, també ha dit Portugal.
2: No, perquè m'he enfrontat dos o tres vegades amb el seu entrenador.
0: Ah, quan, sí? A Bob Martínez?
2: Quan va començar. Que,
0: en sèrio?
2: Hombre, a Lleida, allà al poble de Lleida.
0: Que bo!
2: Lleida, sí, home,
0: i te'n recordes?
2: Home, collons, jo crec que sí, que era un tio molt metòric, llavors. I llavors és un dels homes que, vaja, al meu punt de vista, ha aconsellat a un que jo també vaig aconsellar fa uns mesos, que ningú en parla i tothom diu que estem bojos.
0: Sí.
2: Perquè el Pep ja no sap res de futbol i també l'ha aconsellat.
0: Bernardo Silva.
2: Bé.
0: Tu el fitxaries, eh?
2: Jo us tinc la meva veritat, i la meva veritat és de que el Bernardo Silva és un jugador que li aniria al Barça sensacional com li aniria a qualsevol entrenador. I si no, apunteu-ho, eh? I en recordeu-vos-en d'aquí 5 o 6 mesos si jo tenia raó o no tenia raó.
0: Ara ho desenvolupes. Fem pausa, endrecem l'actualitat i a la segona hora Iturralde González ens explica els canvis al reglament. Hòstia. Que n'hi haurà diversos en aquest Mundial.
3: Què t'hi jugues?
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: nos van a controlar poniendo unos chips, microchips.
1: La pilota en portará.
0: En el balón, en el silbato, cuidado, porque en el silbato, cuando el árbitro sople, te puede meter un chip disparado a la yugular. Y desde allí saben cuándo vas a ir al IKEA.
1: Creixell, foties unes cares quan escoltaves a Iturralde González amb els canvis, no, perquè, al reglament, a les normes.
2: És un home que ho porta tot a rajatable i bé, i ho sap de què va, però jo, per mi, estan cremant el deport més important que havia al món.
1: Massa complicat tot.
2: Que era el futbol. Ara, des de que fa 5 o 10 anys que estan tocant normes, penseu una cosa, amb el que baloncesto, quantes normes
1: toquen,
2: havien canviat?
3: Sí, n'han tocat
2: una barbaritat.
3: Sí, sí, sí.
2: Amb el futbol no havien tocat ni una.
3: No, no,
2: llavors, aleshores, em van tocar una o dues. Ja anem bé. Ja anem bé. Perquè si
1: amb
2: no,
1: la tecnologia tot s'ha complicat, no?
2: Ho emmerdeu de tanta manera que no pot ser, no ho entendrem nosaltres ni ho entendrà ningú. I com que no ho entendrà, apagaran la televisió i veuran una sèrie.
4: Jaume, saps qui està molt orgullós que sàpigues qui és?
2: Sí.
4: Mister Boca.
2: Ah, sí?
4: Està
2: sí?
4: molt content. Ens ha escrit
1: el
4: dels lavabos, el senyor que està a lavabos, que diu...
2: Claro, coño,
4: doncs
2: coño.
4: Mira, escolta, Mister Boca.
5: Que Creixell sepa que existo es el mayor honor que me voy a llevar en mi vida. Y Bermu, no te limpies siempre con papel, pues cuando tienes diarrea luego escuece mucho. Límpiate un poquito con agua, aunque es complicado, pero hay maneras de hacerlo.
1: Hay maneras de hacerlo.
4: Aquí un cansado.
1: Que els expliqui, sisplau.
4: Bueno, oi, les toallites de tota la vida.
1: No, ha dit, és complicat, però hi ha maneres de fer-lo. Que expliqui les maneres de fer-ho. Que bonic el que t'ha dit aquest oient, Jaume.
2: No, però no, mira, i l'altre dia vam entrevistar amb una senyora que, si te'n recordes, li vau demanar per fer una aparició aquí amb el que fèiem abans. Aquella senyora que corria enrere.
1: Ah, sí, la que va entrevistar un dia...
4: Sandra Corcuera.
2: La Sandra va dir, jo vengo aquí, però tiene que estar Creixell en l'entrevista.
3: Sí, senyor.
2: I me'n recordo d'aquesta...
1: I la il·lusió que et fa tot això.
2: Me'n recordo, perquè va. Collons, home...
1: Tens apuntat un tema a Cucurella que et preguntaré la setmana vinent. Que el vols pel Barça, no?, si pot ser.
2: No, jo el que no només diria com juga el Barça a l'atac als laterals. Qui torna darrere? El Cucurella torna, tira la corna i la remata ell sol. President, obre una caixa i fes un miracle d'aquells que fas tu de la multiplicació de les panes. Però el Cucurella...
1: La setmana que ve ho ampliem. Tigre, fem pausa i recta final del que t'hi jugués.
6: Què t'hi jugues?
7: Radio Barcelona. Cadena SER. Hay veranos, veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia. ¿Lentes progresivas perfectas? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
8: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
10: María, te veo muy rejuvenecida.
11: Chica, desde que Santi ha ido a la Clínica Masculina Europea, está hecho un campeón.
12: En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, clínica-mediomasculina.com.
13: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en Capfun.

0: Repito, capfun.es y organiza hoy tu próxima escapada.
1: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
2: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
3: Sí, yo sé.
2: Sí. Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
4: Last Dance.
1: ¿Qué te jugas?
5: Una 36, què t'hi jugues? Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ja sabeu que el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, la podeu descarregar, és gratuïta, allà teniu els programes sencers i fragmentats per seccions. També tot a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, i vídeos i contingut extra a la resta de xarxes socials. Saixó, et farà il·lusió aquesta notícia. Ja fa dies que estem pendents de l'última hora dels preparatius pel Tour de França, que aquest any comença a Barcelona, Le Grand Départ. L'altre dia a Tarragona van portar... És guapo, el trofeu?
6: Sí, està molt bé.
5: És guapo, guapo, guapo, guapo. I pesa?
6: Sí. I pesa molt.
5: Una barbaritat,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: Quilos i quilos, pesa.
6: Està molt bé, sí, sí.
5: El Tour passarà per Barcelona, Tarragona, per Girona, i ja coneixem la xifra de voluntaris que s'han apuntat. Ah. Més de 7.000 sol·licituds.
6: Déu-n'hi-do, eh?
5: Més de 7.000.
6: Està molt bé.
5: Ens escolta el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, què tal, com estàs?
7: Bon dia, què tal?
5: Sempre t'ho dic, però ho repeteixo, et tracto de tu, tot i que ets conseller, perquè, clar, ben estat esportista, vam parlar moltes vegades, és que em costa tractar-lo de vostè, però si vol ho faig, Berni?
7: No, sí, Álvarez. Per favor, però, sisplau, no. Em sento molt més còmode si em dius Berni, també
5: t'ho dic. I et dic una cosa, molta gent del món de la política i del món de l'esport que m'han parlat de tu diuen que es nota que has estat esportista, que es nota molt.
7: Bueno, a veure, no, em fa il·lusió que em diguis això, de veritat. Intento tenir també aquesta visió no tan política, sinó més d'esportista, per també per conèixer el que passa, el dia a dia, el que necessita la gent, i intentar solucionar des de la nostra perspectiva tot el que pugui, no?
5: Us esperàveu tantes sol·licituds de voluntariat per al Tour de França?
7: Sincerament, no. Nosaltres teníem el repte del voluntariat, que és un repte, era un repte xulo, perquè sabem que al final és un moviment de gent molt gran, però que després el control a vegades no la coordinació de tota aquesta gent pues no és fàcil. Esperàvem al voltant d'entre 1.500 i 2.000, són els càlculs de les primeres reunions quan fèiem. Clar, veure aquesta xifra, pues jo també m'he quedat parat, no? Sorprès, i també molt content, molt il·lusionat. Al final més de 7.000 inscripcions, veus una transversalitat brutal, no? Des del més gran, que té 93 anys, el més jove, que en té 16... Bueno, sorpresos, però molt en positiu, evidentment.
5: Hi ha una persona que té 93 anys i s'ha apuntat a voluntari del Tour? Se li ha de fer un monument.
3: Sí, sí.
6: Yep.
5: 93 anys, eh?
3: Dos pitos, bueno. Si és que sí.
6: No.
5: Ara recuperem la comunicació amb el conseller, amb Berni Álvarez. Les xifres són brutals. Més de 7.000 voluntaris. Són 3.300 a Barcelona, 2.900 a Tarragona i uns 1.200 a l'etapa Granollers-Les Angles, que és la tercera, no? La primera és a Barcelona, la segona és Tarragona i la tercera és aquesta. Hem recuperat el conseller Berni Álvarez. Deia que hi ha una persona de 93 anys que s'ha apuntat de voluntària. Se li ha de fer un monument, eh?
7: Sí, evidentment. Home, l'esport jo crec que té això, no? Aquesta part social que nosaltres demanem molt també dels esdeveniments, no? De que tothom tingui accés d'una manera o d'altra als grans esdeveniments, sigui la seva edat o la seva procedència, doncs aquí es veu, no?, amb el tema del voluntariat. I tenir algú de 93 anys, el coneixeré, a més de dir que el vull conèixer amb ell, i el coneixeré perquè és a Tarragona, i bueno, em fa molta il·lusió. La veritat és que veure la gent que té tantes ganes de fer coses i de col·laborar d'una manera altruista amb un esdeveniment que és únic, doncs per nosaltres ens agrada, no?
5: Per què fan els voluntaris al Tour? Què faran?
7: Bueno, tenen diferents tasques, però bàsicament ja ho saps, que al final hi ha molta part d'informació, jo crec que és la més important, no?, de molta gent que s'apropa i que acaba preguntant com va l'etapa, però on aniran, quins carrers estaran tallats, després de seguretat, d'advertir la gent, no?, quins horaris són els que passaran els ciclistes i que ja no està permesa la circulació per allà ni que sigui caminant, també molta part de vigilància, de si hi ha alguna emergència, sigui o no, de l'àmbit esportiu, pues avisar a tots els canals de comunicació a nivell intern de seguretat, pues per avisar de seguida perquè la incidència sigui el més petita possible, i al final molta socialització, d'explicar ben bé a molta gent que no sap a vegades on està o com ha arribat allà, però està davant d'un esdeveniment únic, explicar-li què significa, no? Són els primers, són la porta d'entrada de moltes coses, i és per nosaltres un dels aspectes essencials d'un gran esdeveniment.
3: És que és això que anava a dir, no, Berni? Poder sona una mica estrany dir-ho, però jo crec que en aquests grans esdeveniments, i a més s'ha demostrat, si no fos per als voluntaris, al marge de l'organització, que pugui ser millor o pitjor, si no fos per als voluntaris, seria molt difícil que sortissin bé aquests esdeveniments, eh?
7: Molt, molt, molt difícil. Vull dir, pensa que, per exemple, un esdeveniment que passa, doncs, pot passar una final de la Champions, no? Pues, i passa en un estadi concret, en un lloc concret, evidentment hi ha moltíssimes derivades, com són les fan zones, etcètera, etcètera, que necessites voluntaris, però és un lloc concret. El Tour, al final, una etapa, la segona etapa són més de 180 quilòmetres. Vull dir, és un espai enorme que no pots cobrir si no és amb aquesta gent. Es fan essencials i aquesta part de necessitat que tens d'ells i aquesta vocació que ho fan ells fa que sigui algú excepcional, fa que algú sigui excepcional.
5: Què es quedaran de record? Ho dic perquè el meu sogre va ser voluntari als Jocs Olímpics de Barcelona el 92 i encara guarda una jaqueta que tenien els voluntaris i l'ensenya de tant en tant amb orgull. Ull, i han passat molts anys, eh?
7: Sí, no, i jo que estava de coordinador de diferents esports, per exemple, als Jocs del Mediterrani, que és molt més petit aquí a Tarragona, el cas és que molta gent me'n recorda, i el veig amb la samarreta o amb el parabéns dels Jocs Mediterrani. Així que els hi donarem pues, una bosseta amb algun record, alguna samarreta, alguna gorra, i després el bo que tenen els voluntaris, que tenen una capacitat, jo he vist a tots els esdeveniments, d'entre ells intercanviar pins, coses, amb gent de l'organització, dels equips, i aquest contacte més directa amb la part organitzativa més dura també és algo que també se'n queda, és algo intangible però se'ls queda per sempre, no?
5: Són tres etapes del Tour de França aquest estiu, 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya, 350 quilòmetres en total, 64 municipis, Barcelona, Tarragona, Girona. Aprofito, conseller Berni, que has pogut saludar el papa per preguntar-te que com l'has vist, què t'ha dit, si ha al·lucinat amb la teva alçada, o què ho dic, perquè ets de les persones, hi ha una foto que ho demostra, que has pogut saludar-lo aquestes hores que ha estat a Barcelona, encara hi és.
7: Sí, el vaig poder saludar, molt breu, però bueno, també em va fer il·lusió, i li vaig fer un petit comentari perquè justament vaig veure un article que em van passar sobre, que havia fet ell, a la web del Vaticà, sobre la importància de l'esport amb el tema dels valors, de la transmissió de valors, i que avui en dia, en un món tan convuls, l'esport pot ser un dels vehicles més bons a l'hora d'aquesta transmissió de valors, i li vaig dir molt ràpidament que m'havia encantat aquell article, perquè, a més, doncs, és un ambaixador. Si nosaltres tenim una conselleria i intentem ser ambaixadors, com els únics que tenim una conselleria a tot l'Estat, doncs imagina't si l'ambaixador és una persona de la magnitud com el papa, no? Per el que és transmetre els valors de l'esport. Així que encantat que tinguem també un papa amb una part esportiva. No?
5: I què et va dir ell?
7: No, va dir sí, va sentir amb el cap, bàsicament, i ja està. Jo em vaig donar per contestar, tampoc tenia massa temps més.
8: Per cert, Berni, ens ha escrit aquí gent al 06 30 72 11, per exemple, el Javier, que ens diu, sí que, por favor, digueu-li a l'entrevistat al Berni que no em vaig poder inscriure com a voluntari a Tarragona, però que m'agradaria ser-ho. És a dir, bueno, no sé si és que hi havia un període d'inscripció i ja...
5: S'ha tancat el període d'inscripció.
7: Ho vam tancar perquè hi havia un moment que s'havia de tancar. De totes maneres, bueno, no sé si a última hora, els últims dies abans, les dues setmanes abans o la setmana abans, se tornarà a obrir una petita finestra, ja que estigui atent, i si de cas intentarem, si hi ha alguna possibilitat d'ampliar, ho farem, no? Però ara mateix estem intentant gestionar i comunicar-nos amb aquests 7.000 i pico, ja és complicat.
8: Res, això simplement...
5: Que els oients que escolten ara diguin, hòstia, jo també vull ser voluntari.
3: Sí, no, escolta, i Berni, suposo que també et fa molta il·lusió el que el 28 de juny torni a jugar la selecció catalana de bàsquet, de Manresa, no?
7: Home, a més nosaltres hem sigut, vull dir, amb la Federació Catalana hem treballat molt la conselleria perquè arribi, perquè torni aquest partit després de tres anys sense competir la Selecció Catalana, i quan m'ho van plantejar el projecte jo de seguida es van ficar al seu costat, els hi vaig dir que sí, compten amb el nostre suport, vam treballar conjuntament i em va fer molta il·lusió, m'hagués fet a Manresa perquè jo he jugat amb la Selecció Catalana absoluta a Manresa. Sí, sí. No, no, ho recordo perfectament.
3: Sí, no, no, sí, i que anava a dir, Berni, que a més també és fantàstic que el seleccionador sigui el Pons Arnau, que és un personatge, és una gran, un gran entrenador i una millor persona, diria jo.
7: És un gran tipus. El Jaume, i estic supercontent de la temporada que ha fet una temporada espectacular, guanyant una competició europea, ficant-li les coses molt difícil a València a quarts. És una persona excepcional. És veritat que la primera intenció, quan parlàvem amb la Federació Catalana, i perquè tenia moltes ganes, era que vingués el Jordi Fernández, l'entrenador de Brooklyn Nets, que és un altre gran ambaixador de l'esport català, però no va quadrar, i el Jaume mateix ho ha dit, a la roda de premsa, i el Jaume també li feia una... i estava claríssim de que si no, no podia ser el Jordi, que el Jaume era el millor ambaixador, un dels millors ambaixadors que podem tenir. Així que estem molt contents.
5: Tanquem amb aquesta, ja que parlem de bàsquet i que tu ets persona de bàsquet, les semifinals de la CB, avui València Bàsquet Joventut, demà el segon partit Barça a la Laguna, atents que regalarem un parell d'entrades per veure'l. Et sorprenen aquestes semifinals? Qui creus que guanyarà la Lliga?
7: Sí, em sorprenen, perquè tot semblava, no? Tot semblava indicar que el Madrid podia arribar després de la Final Four, que va fer un bon paper, tot i les lesions, pues, un bon paper que podria arribar o tenir un camí més o menys fàcil amb el Tenerife, i ara s'ha obert una porta molt, molt, molt bona pel Barça perquè pugui arribar a la final, que amb la temporada que han portat seria algo extraordinari, no? I el de la penya per mi va ser menys sorpresa, perquè confiava molt, la penya amb Riqui al capdavant jo crec que li pot guanyar qualsevol, i no em va sorprendre tant el fet de que pogués guanyar Baskonia. És veritat que València jo crec que és l'equip que més en forma segurament arriba, però crec que la penya està capacitada per fer-ho. I faria moltíssima il·lusió tornar a reviure, que no sé quants anys que no passa això, una final catalana.
5: Aprofitant que està el Papa aquí, li demanarem avui a la Sagrada Família, abans que marxi.
8: No, que és a Madrid, que és a Madrid. No.
5: Berni Álvarez, conseller, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
5: 13 minuts i arribem a les 2 del migdia.

0: cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver?
1: Venga. Avui, primer partit de la semifinal València-Bàsquet-Joventut. Buscarà sorpresa el Joventut, ja ha dit Berni Álvarez, ja ho sabem. El favorit és el València-Bàsquet, però al tanto perquè la penya està jugant molt bé i ja ens va dir el seu entrenador, Dani Miret, abans d'ahir al Que t'hi jugues, que tenen ganes de donar la sorpresa.
2: Sí, home, jo crec que tota la responsabilitat i la pressió la té el València, perquè ara se sap favorit per guanyar la Lliga, però la penya, efectivament, està sent un equip molt compacte, està liderat per un Ricky Rubio que està en un gran moment de forma, jugadors com Birgander, el mateix Jabari Parker, vull dir que ojo, perquè la penya té el gran objectiu, com sempre en un playoff, de guanyar un dels dos partits a fora per intentar a Badalona doncs, aconseguir-ho, però recordem que el Rochalena i el València és un equipàs, per tant jo crec que serà un gran partit aquest.
1: I demà a les 8, 9-3-3-4-4-14-11, el primer que truqui s'emporta entrada doble per al Barça, la Laguna Tenerife.
2: Sí, perquè, bueno, demà a les 8 del segon assalt, hem de dir que en el primer jugat ahir, bueno, no sorprenentment, perquè el Barça ara està en un gran moment de forma.
1: Però que va guanyar de 30 punts.
2: Sí, sí, 167. El Barça, si no té lesions i tal, és una mica com va venir el Xavi Pascual, no?, aquells primers partits. Ahir va jugar un partit molt complet. No van deixar que ni Marcelinho ni Pat Mills, que són els jugadors més importants d'aquest equip de Xus Vidorreta, estiguessin còmodes, i el Barça va jugar un partidàs ahir. És a dir, que ojo a aquest Barça, que està ara, insisteixo, molt endollat, i demà segon partit a les 8, on el Barça pot situar el 2-0, que seria anar molt, molt còmodes cap a Tenerife.
1: Tenim ja trucada al 9-3-3-4-4-14-11. Sergio, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal, Xique? Bon dia.
1: Rapidíssim, eh? Des d'on ens truques?
3: Des de l'aeroport, ara, taxista a Barcelona.
1: Taxista de Barcelona, des de l'aeroport del Prat. Sergio,
3: sí.
1: Ets molt de bàsquet?
3: Bueno, sí, ara sí que últimament el segueixo bastant, sí que segueixo més al futbol, però el bàsquet també una mica endullat, sí.
4: Amb aquesta veu de Xavi Pascual que té, o no? Així que...
3: Sí, però aquest ara se'n va, eh?
4: Ja, bueno, però no te'n vagis tu, eh? Estàs a l'aeroport?
3: No.
4: Un dia em portaràs tu a l'aeroport, va.
3: Va, quan vulguis, aquí, si em demaneu, jo paro ja al carrer Cal, jo porto on sigui.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergio, per escoltar-nos i que tu passis bé demà al Barça a la Laguna Tenerife a les 8 de la tarda, segon
2: 8.
1: Partit de semifinals.
2: A les 8.
3: Perfecte.
1: Una abraçada forta.
3: Moltes gràcies, una abraçada.
1: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia.
5: Primer records el tio Faja.
6: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
5: El tio Faja, gràcies.
1: Aquí tothom parlant de la visita del Papa, tio Faja, però Papa hay uno. Y no es este que se pase ahora por Montserrat y luego va a la Sagrada Familia, ¿eh?
7: Efectivamente, ya no queda ni un ápice de vergüenza. O sea, para una vez que se os da por retransmitir con opulencia y prestigio la llegada papal, cuando yo ya estaba chocho de felicidad, no cabía dentro de mí, cuando ya estaba en cueros a punto de frotarme, me entero que no tiene nada que ver con Joan Laporta.
1: ¿Escuchaste a Rafa Juste ayer?
7: Lo escucho todo, Sique Rodríguez. Yo soy un marujillo.
1: ¿Te gustó?
7: Me gusta todo lo que hace.
1: Escolta, Rafa Juste al Senat, dient que ja estaven acabant de preparar la denúncia contra Florentino Pérez i... atizando, como te gusta a ti, tío Faja, al Real Madrid.
8: El nostre departament jurídic, està aquí el Pere Lluís Mellado, com a cap del departament jurídic, ja té embastides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar. Ja n'estic tip de plorar miques. Estic tip de plorar miques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escoltin, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor què s'ha pensat. No sé què s'han pensat, vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
1: Tio Faja, manda los mariachis a la ciutat de la justícia.
7: Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, cómo nos atacan, cómo nos tenemos que defender, pero sigo diciendo que no hace falta tirar el balón fuera y el escudo no se ataca ni nada, hay que ir de cara. Hay que decir, nos vimos obligados, por desgracia, a contratar a don Enrique Negreira por esto, por esto y por esto, entre otras muchas cosas, porque desde el 2006, Josep Blatter, jefe máximo de la FIFA, es socio de honor del Real Madrid. Entre muchas otras cosas. Ya no hablemos de que los loros que tienen en la casa, los exárbitros, tararean el himno del Barça.
1: Del Madrid.
7: O sea, es que esto justifica, justifica el sueldo de Negreira. Y vuestra obligación, sí que Rodríguez, como periodistas, es localizar el número de cuenta de ese buen señor para seguir pagándole. Hacerle donaciones. Quiero seguir pagándole a Negreira.
1: Capaz seria.
9: Javi, però si Laporta és el papa i Elena és la mama, Rafa Juste, que és el sobrino.
1: O el tío.
7: Rafa Juste es el hijo adoptado. Bueno, Rafa Juste, os lo voy a decir claro, es el Julio Iglesias catalán.
1: I agrada o sea, cantar así, a Rafa Juste, també.
7: Así, y además canté a capela con él, que sí, el otro día lo recordó,
1: momento
7: sí que
1: inolvidable.
7: Y me borró de la ecuación. No, yo estaba en esa capela, estaba yo.
1: Sí, sí.
10: Això, que és, escolteu, tot el camp.
7: Quanta glòria.
1: Tio, Faja, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana y nos vemos el viernes.
7: Pues que o sea, que me vais a llamar mañana.
1: Sí.
9: ¿Por qué están hablando tanto de Papa, Papa, Papa, el Papa León? Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Estás hablando de Papa León. Papa León es un óptimo cardenal, pero un cardenal que dos días atrás jugaba en un monasterio. Calma con Papa León, es un cardenal que se parece a Claudio Ranieri, ahora ha sido elegido Papa, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
1: Se asemble molt a Ranieri.
9: O no, tiene que hacer milagros para ser Papa. ¿Por qué Papa León? ¿Por qué Papa León? Si hace milagros, más fácil que sea Papa. ¿Sabes qué me esperaba yo? Cuando he visto que juega Papa León, está en Cataluña, en Montserrat, yo esperaba que preguntabas por los cardenales que están en Montserrat. ¿No quieres saber? ¿Tú quieres saber de Papa León? El problema es tú. Además se llama Prevost, no entiendo por qué. Prevost, Buzaca, De Blecker, Stark, Fritz, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no sé si será por su relación con Estados Unidos, si será porque vivió en Perú, si será porque es simpático. No entiendo. ¿Por qué Papa León? Y todo será por el escándalo del Vaticano Bridge. Ahora llega Papa León, que tiene una capilla Sixtina que a mí me daría vergüenza de tener. Ya está bien, basta de Papa León. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Basta.
1: 1:56.
11: Tres tocs i el seixó.
12: Tiqui-tiqui, miau-miau.
2: Per cert, 195 euros, la samarreta del Papa.
1: Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do.
1: I la equipació completa, 275, la del Madrid.
9: Parece que estàs hablando de Zidane o de Maradona. És una vergüenza.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Espanya té un nou porter. La selecció espanyola té un nou porter, segons els companys de RAC1. Atenció, perquè té un nou porter al seleccionador.
13: Xavi Pardo.
14: Bon dia, són les 12. Aquesta hora, Lleó 14, vola cap a Catalunya. Està previst que aterri a l'aeroport del Prat. D'aquí mitja hora amb el comptador.
2: No és aquest,
15: Sí que hi ha públic a la plaça de la Catedral.
14: Pels talls, el primer text en llengua catalana.
2: Ha passat alguna cosa aquí.
1: S'ha tornat boig l'ordinador, Willy. Que bèstia. Està fent un mix de talls.
2: O jo ho he tret malament o alguna cosa ha passat.
1: Tornem a provar-ho, va.
2: A veure, top.
9: Més a més és que és un tall que ens va enviar un oient.
1: Ah, sí?
9: Sí, sí, o sigui que és una... Ens va dir, escolta, ahir va passar això, no sé, avui l'estava escoltant el seixó.
2: No sé.
14: El dirigent també té lligats con Atei Dumfries i si manté la seva paraula, avui hauria de presentar l'oferta de 150 milions d'euros a un futbolista que ell mateix va qualificar de galàctic. El nom que ha sortit a les últimes hores és el de Julián Álvarez, el davant pel qual...
2: No sé què és. És un en el que parla...
1: Ja, però això què és? El butlletí sencer de RAC1?
2: Sí, suposo que sí.
1: Jo sé que és un bon toc.
2: És un bon toc.
1: A la cadena SER posant el butlletí sencer de RAC1 just abans de l'hora 14.
2: Volia dir que posava a Unai Emery com a porter d'Espanya, quan era Unai Simón, però bueno...
1: Unai Emery,
2: al final hem fet un autotoc, diguem-ho així. Bueno, anem a veure el segon. Una estàtua romana que fa que l'imperi romà sigui més vell del que ens pensàvem.
16: un conductor de excavadoras estaba ahí currando y ha encontrado una estatua romana.
17: En un parking de Londres.
16: En un parking del Reino Unido, sí, de Londres. Se trata de una obra de arte de unos 2.000 millones de años de antigüedad. 2.000 millones de años de antigüedad. Lo que pasa es que no sé si estaba bien aparcado o no, ¿eh?
2: Ja, bueno, 2.000 milions d'anys, no sé si estava
9: ni la Terra, no sé si estava.
2: Exacte, jo crec que és una mica així. Bueno, i per últim, hi ha una manera de... Hi ha diferents maneres de lesionar-se, no? Per una entrada, per un mal gest i tal, però ara hi ha una nova manera de lesionarse. Atención.
18: Dice que tiene la baja importantísima de Corona, que se lesionó el pasado jueves en el enterramiento. Jueves en el enterramiento, el mañico Soria.
17: Enterramiento se lesionó.
2: Va lesionar a l'enterrament. O sigui, va anar a un enterrament i es va lesionar.
9: Va caure al forat.
2: Va caure al forat, o no sé, li va caure l'ataúd de sol, no sé. Però es va lesionar amb un enterrament. Vull dir que és una nova modalitat, aquesta.
1: Ai, gràcies, sí. Xavi.
2: Bueno,
1: estava
2: pensant, passa,
1: No, ja sé el que t'ha passat. Sí? Que has guardat l'àudio sencer en lloc de fer l'extract selection.
2: Ah.
9: Sí, has de fer extract selection. Que és nom de grup de música.
2: Pot ser,
1: sí,
2: pot
1: és veritat,
2: ser.
1: Extract Selection.
9: Per nom de grup de música, els que trobaràs al Cruïlla, Festival Cruïlla, que tens els Pixies, tens a Black Crowes, tens a Sweat, tens a Garbage, tens a Hives, tens a David Byrne, tens a Faithless i tens a Extract Selection, també, que tocaran al Festival Cruïlla del 8 al 11 de juliol, que ja sabeu que tens les entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
1: Ara... L'actualitat informativa a hora 14, amb l'última hora de la visita del Papa, que encara està a Montserrat, dinant i descansant. Després, homilia a la Sagrada Família i visita a la tomba d'Antoni Gaudí.
9: ¿Es Di Stéfano? ¿Quién es? ¿Quién es este señor? ¿Por qué tanta gente?
2: Per cert, els voluntaris de... Perdona, Josi. Els voluntaris de Barcelona 92 encara fan una trobada anual.
1: Cadascú amb la seva pedrada, eh?
2: Sí, per això dic, ara m'he recordat això.
1: És típic de senyor gran, això, eh? Adéu. Què t'hi jugues?

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dijous, és 11 de juny.
4: Germans i germanes, recordo agraït el Senyor inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: En català i qualificant Antoni Gaudí com a arquitecte de Déu, així va beneir el papa Lleó XIV a la Torre de Jesús de la Sagrada Família minuts abans que il·luminés el cel de Barcelona. Ara entrem en tot luxe de detalls del que va succeir, però abans... Abans el temps, el dia amb sol, però també núvols a la costa central i al nord-est. Pot ploure al matí al Camp de Tarragona, però serà poca cosa, temperatures com les d'ahir. I ara mateix, pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. Va ser una benedicció curta d'una mica menys de 3 minuts i el català hi va tenir protagonisme més del que s'esperava inicialment. De fet, en el moment àlgid va prevaldre la llengua catalana. Sergi López, bon dia.
5: Què tal, Gisela? Bon dia.
3: Una benedicció que va donar pas a un espectacle de trons, música, llum i focs artificials.
5: El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra mestra i després amb les paraules del propi arquitecte, primer l'amor, després la tècnica, el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música. Mentrestant, dins i fora de la basílica, milers de persones feien de punt de llum per ajudar a arrodonir l'espectacle.
6: Nos ha encantado, ha sido espectacular, histórico, de verdad, muy emocionados.
7: Ha sido increíble, ha sido algo único y pues que no se va a volver a repetir.
8: Pues a mí me ha parecido impresionante.
3: Però abans de la benedicció, l'Eucaristia, missa solemne a la Sagrada Família davant de 4.000 persones. Seguint-ho hi havia la Susana Ruiz.
9: El pontífex ha proclamat que no es pot creure en Jesús i alhora alimentar la violència i la mort d'innocents.
10: No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la misèria.
9: El Sant Pare, que va anar alternant català i castellà durant tota la celebració, va definir la creu que corona la Torre de Jesús, que brilla de dia i de nit, il·luminant la ciutat, com un far obert al Mediterrani.
3: Però no tot han estat flors i violes, perquè un grup de cantaires ha denunciat que la seguretat de la Sagrada Família els va fer fora abans d'acabar les actuacions previstes, perquè alguns d'ells duien estelades entre les partitures. Ho ha explicat la Montse, una de les intèrprets, en declaracions a la SER.
11: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
3: La benedicció de la Torre de Jesús va culminar el tour del Papa per diversos punts de Catalunya, un tour que començava al matí amb una visita a la presó de Brians, la parada més íntima i social del viatge, on va recordar 80 presos, que són molt més que els seus errors. Allà hi era l'Andrea Villòria.
12: Sí, va ser una visita express... on els 80 presos rebien Lleó XIV amb crits i cants. Dues internes, la Montse i la Josefina, es van saltar el protocol per abraçar el papa.
13: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
14: He estat una persona molt impulsiva, sovint qüestionava Déu.
12: I el pontífex va respondre a les seves paraules amb un missatge d'inclusió.
10: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
12: Ha estat la primera vegada a la història que un papa visitava una presó espanyola.
3: Un caràcter social que també va impregnar la visita al convent de Sant Agustí a la tarda, allà un nen de 6 anys li va poder fer les preguntes que li passen pel cap a un infant d'aquesta edat.
5: Ha estat en Renzo, un nen d'una família vulnerable del Raval.
15: Me gusta el fútbol.
16: Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
5: No era golejador. També va preguntar aquest nen per què hi ha tantes persones al carrer o per què a alguns els passen coses dolentes.
3: Doncs de tot plegat, aquesta visita del papa Lleó a Catalunya, escoltem la píndola d'opinió, l'opinió que hi posa al cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
17: Avui el Papa abandona Barcelona després de beneir la majestuositat de la Sagrada Família en un espectacle visual que entronitza l'obra d'Antoni Gaudí. L'acte al temple va ser el colofó d'una estada a Catalunya cuidada amb tacte pel govern i regada amb recursos públics, sense el fervor que es va veure a Madrid. Esveïda la polèmica pel català perquè el Lleó XIV l'ha utilitzat fins i tot més que l'arcabisbe Omella, l'executiu de Salvador Illa ha tret suc al missatge polític del pontífex, com el rebuig a la guerra, les referències a l'acollida o la condemna de la polarització, per molt que el papa també hagi rebutjat l'eutanàsia o que el contacte amb les víctimes d'abusos hagi estat mínim. Tots plegats, avui tornarem als problemes mundans. Rodalies, que també ha fallat aquesta setmana, o el conflicte a l'escola, amb manifestació diumenge. Ben tornats al món terrenal.
3: I els responsables d'Interior i dels Mossos donaran explicacions aquesta tarda per l'augment de tirotejos a Barcelona. Això després que ahir un home en matés un altre d'un tret al cap al carrer Balmas.
5: Va passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia, eren les 10 del matí, i encara segueixen buscant l'assassí que ha aconseguit fugir. Sospiten que és obra del crim organitzat que ha protagonitzat bona part dels més de 30 tirotejos que portem aquest any. Les càmeres de la comissaria que van captar l'assassí amb una pistola a la mà i un cas de bici a l'altre.
3: I avui és l'últim dia de la selectivitat.
5: Sí, avui hi ha les proves de llengua i literatura catalana i optatives com arts escèniques, grec, dibuix tècnic, història de l'art o química.
3: Són les 6:56.
18: Les comunitats energètiques permeten que ciutadania, administracions i entitats comparteixin energia renovable local, fet que afavoreix la reducció de la factura energètica, l'accés compartit a energia renovable o la participació en la transició energètica, entre d'altres. La plataforma comunitatenergètica.cat facilita la simulació, la creació i la connexió entre actors per impulsar nous projectes. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
19: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
3: I el Barça ja ha presentat a la UEFA la candidatura perquè el Camp Nou aculli la final de la Champions masculina el 2029. Joan Tejedor, bon dia.
21: Bon dia. El Club Blaugrana ha presentat al màxim organisme del futbol europeu el dossier de la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i també la Federació Espanyola de Futbol. El Barça argumenta que el maig del 2029 ja estarà acabat i a ple rendiment des de farà com a mínim un any, calculen l'estadi amb més capacitat d'Europa, que després de la remodelació es situarà encara més com una referència mundial, mentre que Barcelona com a ciutat i Catalunya posen l'èmfasi en l'experiència contrastada a l'hora d'organitzar grans esdeveniments internacionals. Ara la UEFA haurà d'estudiar les diferents propostes de candidatura i a partir del setembre, abans de final d'any, assignarà entre d'altres aquesta final de la Champions masculina del 2029, que vol acollir el Camp Nou just un any abans del Mundial 2030, del qual la ciutat també aspira a organitzar-ne la final.

0: El grup Teràpia de Xoc celebra 20 anys amb una gira solidària de 10 concerts.
1: Es van fer popular, recordem, per ser la banda sonora de la sèrie Polseres Vermelles. Actuen demà a la jornada inaugural del Cabró Rock de Vic. Els beneficis de la gira aniran destinats a una bona causa, a impulsar la investigació del càncer infantil a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: I un somriure extravagant.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar el Guillem Favo. Guillem, què tal?
3: Hola, què tal, Gisela? Bon dia.
0: Què Sergi, teniu bon dia. Avui aquí a Catalunya?
3: Doncs de seguida trucarem a un VIP que va tenir la sort de poder entrar a la Sagrada Família. I
0: qui
3: va...
0: és aquest VIP? Aquest...
3: No te'l desvelaré encara. Ah, hauràs d'escoltar el programa, Gisela, que encara és molt d'hora. Però el trucarem a partir de les 8 perquè ens expliqui com va viure des de l'interior de la Basílica aquest espectacle de llums a fora. Jo encara no em puc treure del cap aquesta imatge de drons amb aquest rostre d'Antoni Gaudí. Fantàstic, però avui també parlarem, per exemple, del Mundial. Anirem fins a l'estadi Azteca. Avui comença el torneig, avui hi ha el partit inaugural, i també relacionat amb el Papa ens preguntarem, per exemple, amb el Josep Lluís Penedès, d'on ve l'expressió bocato di cardinale, o d'on venen els macarrons del cardenal. Encara no hem acomiadat el Papa i això encara fa que marqui una mica l'agenda pel programa d'avui.
1: De moment tenim una mica de gana, no? Aquesta,
0: home, sí, exacte, això, amb tot això.
3: Sí, esmorzar de forquilla, Sergi, tu? Molt bé.
0: Doncs escolta, Guillem, no ens perdrem, estarem ben atents a l'Aquí Catalunya, que vagi molt bé el programa.
3: Fins ara, gràcies.
0: I a partir d'aquesta hora ja sabeu que comença la doble programació, l'Aquí Catalunya a SER Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena SER amb l'Àngels Barceló.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dijous.
2: El de no baixar la guàrdia, no? I per tant d'estendre també amb la ciutadania d'una manera més clara, més persistent, que la necessitat d'aquestes restriccions que són necessàries per acabar amb aquesta problemàtica el més aviat possible.
1: És el primer tinent d'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Carles Brugueroles, després de reunir-se amb el conseller Ordeig i altres representants. Mantindran fins passat l'estiu, per evitar la propagació de la pesta porcina africana, les restriccions d'accés a Collserola. Ho expliquem de seguida, però abans, tres imprescindibles. El temps, més núvols a l'est que a l'oest, temperatures semblants a les d'ahir. El trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona i a les rondes. I al transport públic no hi ha incidències. El govern allargarà les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana fins després de l'estiu. Així ho ha comunicat la Conselleria d'Agricultura als alcaldes dels municipis afectats, argumentant que és necessari per contenir el brot. Oriol Soler.
3: Des de març de 2026 està prohibit entrar al parc i, com a mínim, les restriccions s'allargaran fins a finals de setembre, de manera que arribarem als 9 mesos de limitacions de mobilitat a Collserola. Fonts de la Conselleria d'Agricultura asseguren que això es fa per contenir el brot, evitar que els senglars es desplacin a altres punts i garantir que els equips que treballen sobre el terreny poden fer la seva feina i alhora recorden que dins la indústria càrnia hi ha molts llocs de feina que pengen d'un fil pels problemes amb les exportacions i que és important, diu el govern, que la pesta porcina no arribi a les comarques que tenen més explotacions ramaderes.
1: Les últimes hores a Barcelona han vingut marcades per la visita del Papa Lleó XIV, que avui marxa de Catalunya. Sergi López, bon dia.
4: Bon dia, Gisela.
1: La il·luminació de la Torre de Jesús va ser un moment culminant després d'un espectacle amb drons, música i focs artificials.
4: El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra mestra i després amb les paraules primer l'amor, després la tècnica, mentre la Sagrada Família, il·luminada, presidia l'Skyline de la capital catalana. La realització audiovisual combinava el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música, mentre tant a l'interior de la basílica com a l'exterior milers de persones feien de punt de llum per ajudar a arrodonir l'espectacle.
1: El papa que va llançar un missatge de pau en l'Eucaristia just abans de la benedicció de la Torre de Jesús.
4: De les 4.000 persones que hi havia dins del temple, només eren barcelonins els que havien accedit a través de les seves parròquies. La resta eren religiosos, autoritats polítiques o eclesials i compromisos de la Sagrada Família.
1: Però també alguns pocs periodistes, entre els quals la nostra companya Susana Ruiz. Com es va viure, Susana, tota aquesta celebració des de dins?
5: Doncs primer amb impaciència per l'espera de més d'una hora i mitja abans no comencés l'ofici. I temps que es va aprofitar per assajar alguns cants, Virolai inclòs. Ovació amb l'aparició del Sant Pare, que duia la vestimenta que es reserva per les cerimònies de gran solemnitat, amb detalls daurats. Per aquesta ocasió, a més, s'ha dissenyat roba especial amb motius de la creu que corona la Torre de Jesucrist. I un cop culminava la missa, vam seguir la benedicció a la torre per les pantalles instal·lades per tota la basílica. L'efecte de l'espectacle de llums de l'exterior quedava magnificat dins del temple pels vitralls de colors que formaven una policromia que hagués fet plorar d'emoció el propi Antoni Gaudí.
1: Abans d'arribar al temple, el papa havia fet un recorregut per l'Eixample amb el papa mòbil. Allà el van acompanyar 120.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
6: És una persona molt important per als cristians, per nosaltres. És un gran privilegi per mi veure'l, perquè és el primer cop que el veig a la meva vida.
7: Home, és un fet històric, i que som cristians, i llavors ens feia il·lusió.
1: Lleó XIV, que també va passar per l'abadia de Montserrat, va esquivar referir-se als casos d'abusos que han afectat el monestir. Des d'allà va llançar un missatge d'agraïment a Catalunya per l'acollida de persones. Xavier Balló.
8: El papa va elogiar el caràcter integrador de Catalunya.
9: A Catalunya, per haver recebido a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
8: Ho ha fet en el que ha sigut un dels pocs moments que s'ha dirigit sense guió als fidels. Unes 8.000 persones van pujar fins a Montserrat per veure Lleó XIV en una cerimònia essencialment religiosa, feta majoritàriament en català, i que va servir per recordar que Robert Prevost, abans de ser papa, havia estat també a Montserrat.
9: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú.
10: La Moreneta sempre m'ha acompanyat.
8: I va tornar a fer un clam contra l'odi per conrear l'amor en la vida quotidiana i en els debats polítics.
1: I Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya i afectarà 16 persones menys del que estava previst. De les 211 inicials passa 195. Els sindicats portaran avui a consulta amb la plantilla les noves condicions que inclouen una millora de les indemnitzacions malgrat no tenir encara un acord formal. Oriol Soler.
3: La direcció proposa 50 dies per any treballat pels empleats nascuts a partir de 1973 i també contempla plans de rendes pels afectats de més edat. Els sindicats havien convocat des d'aquest dilluns una concentració amb una acampada indefinida davant la planta de recanvis del Prat, que concentra més de la meitat dels afectats per l'expedient inicial fins que no es tanqués un acord amb la direcció.
1: I han trobat en vida una submarinista de 24 anys que va desaparèixer ahir a Cadaqués mentre feia una immersió.
4: El seu company, que nedava amb ella, va avisar a les autoritats abans de les 12 del migdia. Més de 7 hores més tard, un creuer la va localitzar i va avisar els serveis d'emergència. Salvament Marítim va enviar dues naus i un helicòpter i van rescatar la jove en bon estat aparent.
1: Són les 7:27.
11: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
12: Però tu en saps d'anar amb moto?
11: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
12: I què?
11: Que em vaig trencar una cama.
12: Apa!
11: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
14: Quan crides...
15: Gol!
14: Oh, Sol, la casa... Està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
15: Gol!
14: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
15: No!
14: A partir de 6:45 de la tarda, regals, sorpreses i per animar la prèvia i el postpartit, tres convidats d'or. El Tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
16: Cachondeo, riure, animació en general.
14: Dilluns 15, Espanya Cap Verd. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
17: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
1: El Barça ha presentat a la UEFA la candidatura perquè el Camp Nou aculli la final de la Champions masculina el 2029.
4: Una candidatura amb el suport de les institucions catalanes i també el de la Federació Espanyola de Futbol. El Barça destaca l'experiència de Barcelona i de Catalunya organitzant esdeveniments.
1: I en bàsquet, el Joventut cau en el primer assalt.
4: 118-117 contra el València Bàsquet després de la pròrroga. El Barça rep avui la Laguna Tenerife, el que va arrasar el primer partit.
1: I avui què celebrem?
4: Doncs mira, avui felicitem l'actriu catalana Núria Espert.
19: Teatro, lo tuyo es puro teatro.
4: Núria Espert, que compleix avui 91 anys. Va néixer tal dia com avui a l'Hospitalet de Llobregat. Té una dilatada trajectòria de 85 anys damunt dels escenaris, perquè va començar amb només 6 anys.
1: Carai.
4: Ha participat... Sí, sí, una noia
1: ben
4: molt
1: aviat,
4: precoç.
1: Sí, sí, tant.
4: Ha participat a una quarantena d'obres de teatre i a una vintena de pel·lícules. L'any 2015 va rebre el Premi Nacional de Cultura, la seva trajectòria internacional com a actriu, directora teatral i també empresària.

0: utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyEmBank, esclar.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dijous, és 11 de juny.
4: Nos ha encantado, ha sido espectacular, histórico. De verdad, muy emocionados.
5: Sí, increíble. Ha sido algo único y pues que no se va a volver a repetir.
6: Pues a mí me ha parecido impresionante.
3: El Papa Lleó XIV, que culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, música, llum, drons, focs artificials, van deixar bocabadats els que van tenir la sort de seguir-ho des de les portes de la Basílica, però també aquells que ho van fer des de casa. Fi de festa majestuós, elegant i emotiu. Un Papa Lleó XIV, a hores d'ara, és a punt ja d'arribar a l'aeroport del Prat. Ara ho expliquem tot plegat, però abans... Tres imprescindibles i el primer d'ells al trànsit.
7: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
3: Ferran Aràndiga, on hem de tenir paciència.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous de moment sense incidències, però sí amb fortes retencions. A hores d'ara destaquem que hem de tenir paciència als voltants i accessos de Barcelona, però sobretot en tot el nus de la Trinitat i a les dues rondes, perquè tot i que hi hagi retencions habituals sempre en aquestes vies, destaquem la ronda litoral, que ara mateix va força col·lapsada amb 8 quilòmetres de retencions en sentit nord des de la zona Franca, i amb 7 quilòmetres de cues també en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs, on precisament tenim les sortides 21 i 22 tallades a la circulació. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
3: El segon imprescindible, el transport públic, ara mateix a Ferrocarrils, entre les estacions de Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç i Castellgalí, el servei es troba interromput per l'atropellament d'un porc senglar. El tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
9: Bon dia. Avui es repetirà una situació molt semblant a la d'ahir. Molts núvols ara durant el matí, fins i tot amb alguns xàfecs, sobretot a les comarques de Barcelona, però aniran desapareguent al llarg del matí i a partir de migdia ja farà molt de sol, amb temperatures pujant ràpidament. Ara ambient una mica fresc, 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 13 a Lleida. Màximes semblants a les d'ahir, al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, a prop dels 30 a les comarques situades més a ponent. Durant la tarda, el vent de marinada moderat farà que augmenti fins i tot la sensació d'ambient una mica fresc.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
10: Germans i germanes, del cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: En català i qualificant Antoni Gaudí com arquitecte de Déu, així va beneir el Papa Lleó XIV la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Va ser una benedicció de 3 minuts on el català es va imposar a la llengua castellana. Miquel Giol, bon dia.
11: Bon dia. El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra mestra i després amb les paraules primer l'amor, després la tècnica, mentre la Sagrada Família il·luminada presidia l'skyline de la capital catalana. Un espectacle dissenyat per deixar bocabadat al món. La realització audiovisual combinava el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música. El públic també en va ser partícip, cadascú duia un punt de llum que arrodonia l'espectacle.
3: La visita del Papa per terres catalanes ha tingut un tarannà més espiritual i social que no pas el seu pas a Madrid. Ha estat al costat dels més vulnerables de l'església que treballa a peu de carrer. I per això va passar per la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, on on van aplegar una norantena d'entitats religioses que fan accions socials. A més, un nen de 6 anys li va poder fer diverses preguntes al Martí Oliveira.
12: Sí, ha estat en Renzo, un nen d'una família vulnerable del Raval.
13: Me gusta el futbol.
14: Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol. Defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
12: Que també ha preguntat per què hi ha tantes persones al carrer o per què alguns els passen coses dolentes. En el seu discurs, el pontífex també ha agraït a les entitats que acompanyin els més necessitats quan, assegura, sembla que s'hagi perdut el sentit de la dignitat de l'ésser humà.
3: Són les 7:55.
15: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
16: Mèxic, Estats Units i Canadà.
15: El tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
17: Cachondeo, riure, animació en general.
15: Viu els partits de la Roja Casino Barcelona. Les prèvies, els postpartits, els sorteig de regals i l'animació del tío Faja, Cristóbal i Gonzalo. El dilluns 15, a Espanya, Cap Verd. Més informació a casinobarcelona.com.
18: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
19: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
20: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
2: Hoy por hoy, Catalunya.
3: El papa cada 15 minuts ha d'arribar a l'aeroport del Prat per agafar l'avió que el portarà a les Canàries. És un dels temes del dia, però n'hi ha d'altres. I us expliquem avui també que els responsables d'Interior i dels Mossos donaran explicacions aquesta tarda de l'augment de tirotejos a Barcelona. Això després que ahir un home en matés un altre d'un tret al cap al carrer Balmes.
11: Va passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia, eren les 10 del matí, i encara segueixen buscant l'assassí que ha aconseguit fugir.
3: En té més detalls, Andrea Villoria.
21: A falta d'identificar la víctima i localitzar l'assassí, els Mossos asseguren...
22: El qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
21: Sospiten que és obra del crim organitzat que ha protagonitzat la majoria dels 30 tirotejos que portem aquest any. 6 d'ells amb morts a trets al carrer i alguns en plena llum del dia. Per això Interior ha convocat una reunió aquesta tarda amb la consellera Núria Parlon, el director Josep Lluís Trapero, el comissari en cap Miquel Esquius i l'intendent Toni Rodríguez. Això mentre els investigadors analitzen les imatges de les càmeres de seguretat de la comissaria de la Policia Nacional del carrer Balmes que van captar l'assassí amb la pistola a la mà i proven de reconstruir el seu rastre.
3: I treballadors de les empreses Guala Closures i Quality Espresso, afectades per un ERO, han anat al Parlament a explicar que no hi ha motivacions financeres per fer aquests acomiadaments.
23: Lo que estamos viviendo es una deslocalización industrial en toda regla.
24: Este ERO no es fruto de una crisis productiva real.
11: A Quality Espresso, que es dedica a les màquines de cafè, hi ha previst fer fora 80 dels 117 treballadors que té a la zona franca. A Guala, que fa taps d'alumini, l'ERO afectaria 82 dels 87 treballadors que té a Olèrdola.
3: Mentrestant, Nissan rebaixa l'ERO a Catalunya i afectarà 16 persones menys de les que estava previst. Arnau Montserrat, bon dia.
25: Bon dia, Gisela.
3: Avui comença el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
25: Aquesta nit, a les 9, a l'Estadi Azteca de Mèxic, amb un Mèxic-Sudàfrica, que curiosament ja va ser el primer partit del Mundial del 2010 de Sudàfrica. 48 seleccions, 104 partits per davant i un objectiu, coronar-se el pròxim 19 de juliol. A la premsa, el primer de Lamine, l'últim de Messi. A l'esport, Supershow Mundial a Mundo Deportivo, arranca el Mundial de Trump a l'AS i estamos unidos, pràcticament un joc de paraules al Marca.
3: I el Barça presenta candidatura per acollir la final de la Champions masculina de 2029 al Camp Nou.
25: L'ha presentat a la UEFA, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i també la Federació Espanyola de Futbol. En bàsquet, el Joventut va caure ahir en el primer salt contra el València Bàsquet 118-117.
3: Gràcies, Arnau.
25: Fins ara.
3: Dos quarts de... No, les vuit seran pràcticament. La informació continua l'hoy por hoy.
26: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
27: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: María, ¿los tienes?
1: Un año llevo preparándolos.
0: Pues a la hoguera esos deseos. ¡Que este año sí!
1: ¡Ahí van! ¡Sopla, Antonio, que se apaga! ¡Sopla, sopla!
0: ¡Ya soplo, ya soplo!
2: Prepara tus deseos, porque con el cupón diario de San Juan de la Once puedes ganar 500.000 euros. Y además, si entras en cuponespecial.es hasta el 24 de junio, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para cumplirlos viajando. Cupón diario de San Juan de la Once. Prepara tus deseos.
3: Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Con los frigoríficos Liebherr tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
5: Aprovecha los Liebherr Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
4: Vive el partido con tu frigorífico Liebherr y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
7: Segunda noche de incidentes en Belfast entre policías y grupos de ultras enmascarados que salen a la caza de migrantes.
8: El inicio de estas protestas violentas está en el intento de asesinato de un hombre de origen sudanés que trató de decapitar a otro en la calle. Esto ocurrió el lunes pasado. Los incidentes siguen, aunque han sido hoy menores que los de ayer, cuando los ultras incluso prendieron fuego a las casas de personas migrantes.
7: Corresponsal en Londres, Lucas Fon.
9: El principal foco de las protestas se ha situado este miércoles en Newton Abbey, una localidad a unos 10 kilómetros al norte de Belfast, donde cerca de 200 manifestantes se han enfrentado a la policía con piedras y productos pirotécnicos. Unos ataques que los agentes han respondido con cañones de agua tras lanzar advertencias a través de la megafonía. Todo a condenar la violencia y han hecho un nuevo llamamiento a la calma, incluido el primer ministro Keir Starmer.
10: We are united in calling for calm.
9: Quien ha vuelto a defender a la policía y el restablecimiento del orden, unos pedidos a los que se han sumado también los familiares de la víctima, que sigue grave en el hospital. El atacante ha sido enviado este miércoles a prisión preventiva y comparecerá dentro de un mes ante el juez, acusado de intento de homicidio, amenazas y posesión de arma blanca.
8: Escrito en Twitter, Elon Musk, los migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su ciudad natal son los que están enfureciendo a la gente, no las redes sociales. Por cierto, calcula la ONG Intermón Oxfam que Musk ha ganado 1.000 millones de euros al día en el último año. Dice esta entidad que lo hace en buena medida gracias a su relación con el poder.
7: Y en 10 minutos el abierto.
8: Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor.
7: Pues así llegamos a las 8 y 20 minutos de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
11: Hoy por hoy, a Marisol Fuentes.
12: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí, és dijous, és 11 de juny. Aquestes són les notícies destacades avui a Andorra. El govern ja coneix l'interès d'almenys 3 edificis per ampliar el parc públic d'habitatges. Així ho ha reconegut la ministra titular Conxita Marsol després d'anunciar que dilluns es publicarà l'edicte a través del qual els propietaris vendran al seu edifici a l'executiu. La prioritat seran aquells que estiguin acabats o que necessitin poques reformes per aconseguir-ne uns 150 aquest any, que s'afegirien als 500 que preveuen tenir a finals de l'any vinent. Disposaran de 15 dies per presentar les ofertes i posteriorment l'equip de taxadors visitarà els immobles i proporcionarà una xifra econòmica que, si els interessa, els valdrà per presentar una oferta igual o inferior.
13: Dependrà una mica de les propostes que tinguem i si tanquem les compres i de quina tipologia, si són habitatges que estan molt acabats, fins i tot ja hi ha hagut persones que s'han interessat i alguns edificis que fins i tot tenen mobles, estan molt ben acabats, si són aquesta tipologia d'edificis les que adquireix govern, doncs això serà abans de final d'any en funció de les demandes que hi hagi al registre dels pisos del parc públic a preu assequible.
12: L'executiu disposa d'un crèdit de 35 milions d'euros, dels quals en destinarà 21,6 a l'adquisició d'edificis. Els 14 milions restants són per altres opcions, però Marsol no amaga que ara mateix aquesta és la prioritat i, per tant, ja avança que si reben propostes interessants, ampliaran la partida. Aquí ha recordat que fins i tot encara podrien disposar de més diners. Per altra banda, ha explicat que el telèfon i el xat de WhatsApp habilitats per respondre als dubtes sobre la llei de descongelació dels lloguers estan actius des de dilluns i en poc més de 48 hores han rebut una quarantena de demandes. Moltes fan referència a les pròrrogues dels contractes de lloguer i, malgrat que majoritàriament les han fet arrendataris, també n'hi ha de propietaris. Mentrestant, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha adjudicat els 38 pisos del segon bloc de l'edifici de Ribasol a Arinsal, que costaran entre 940 euros i 360 al mes. Els interessats disposen d'un mes per signar el contracte i, si no ho fan, ja n'hi ha 7 mesos en situació de suplència. D'altra banda, el programa d'ajuts als negocis del Pas de la Casa es tanca amb un import de 300.000 euros. El Consell de Ministres ha aprovat 16 autoritzacions més per finançar les cotitzacions a la CAS amb un cost de 50.400 euros. Això ha confirmat la ministra d'Economia, Conxita Marsol, qui preveu que seran les últimes, perquè encara només queden 8 sol·licituds per valorar. Globalment, la iniciativa es va impulsar per pal·liar els efectes del tancament de l'RN20, que ha tingut un cost de poc més de 300.000 euros, la majoria dels quals s'han destinat a vals de compra de combustible. Per altra banda, el ministre portaveu Guillem Casal ha defensat les 500 autoritzacions que conformen la quota d'estiu i ha recordat que són les mateixes que l'any passat i que aquest permís està destinat a cobrir pics puntuals de feina. Finalment, també s'ha referit a l'acord d'associació i al bloqueig que no es desencalla al Coreper, el Comitè de Representants Permanent de la Unió Europea, per assegurar que estan tranquils i que, si finalment no es pot aprovar durant el mandat xipriot a l'acord d'associació, està convençut que en el següent, que presidirà Irlanda, continuarà sent un element important a tancar. Doncs així hem arribat a les 8:23 del matí.
14: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
12: Jordi Carbó, bon dia.
15: Bon dia. Temps assolellat la major part d'avui dijous, amb ambient una mica fred ara, durant la tarda, el sol ambient molt suau. La temperatura pujarà una mica més que ahir. Ara tenim 9 graus a Andorra la Vella, 4 a les Fonts d'Arinsal, a tocar dels 2.700 metres. Hi haurà alguns moments de núvols, d'aquells que emblanquinen el cel, però la major part d'hora es farà sol, fent que la temperatura màxima superi en facilitat els 20 graus al fons de les valls. Cap al sud ja ens aproparem als 25. Els pròxims dies continuarà fent sol i la calor anirà més durant les tardes.
16: No et dona la vida? Assegura-la. Vas de la feina a casa, de casa a mil coses més. I entre una cosa i l'altra, el dia s'escapa i les decisions importants acaben esperant. Però una malaltia greu pot aturar el teu dia a dia i estar preparat pot marcar la diferència. Contracta la teva assegurança de vida amb malalties greus i aprofita un 15% de descompte. Perquè avançar-te avui pot ajudar-te molt demà. No esperis a tenir temps i fes-ho ara. Informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555. Consulta condicions.
12: Sempre al teu costat. I el trànsit, Agència de Mobilitat, bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Doncs ara trobem trànsit dins de la carretera General o avinguda Salou en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
18: Aquest estiu, cuida els ulls com cuides la pell. A Visual Òptica Andorrana t'ajudem a gaudir del sol amb la protecció i la visió que necessites. Compra unes ulleres de sol i, per només 15 euros més, emporta-te les graduades. Promoció vàlida fins al 19 de juliol. Visual Òptica Andorrana, a l'avinguda Carlemany 73 d'Escaldes Engordany.
12: Cinc minuts per arribar a 8:45 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. L'heliport nacional començarà a operar a finals d'aquest mes. Així ho ha assegurat el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forner, qui ha afegit que la infraestructura, que es troba al bosc de la Caubella, està en fase d'acabament i això farà que l'operadora pugui treballar amb normalitat a partir del 22 de juny.
19: Estem molt satisfets perquè és un tema històric que finalment Andorra requeria. Per això que Andorra és un país de primera divisió i mereixia un heliport de primera divisió i és el que tindrem, no? Un heliport que ens connectarà d'Andorra cap a l'exterior, però també que mantindrà els vols nacionals que ja es venien fent des de la Massana i tot el servei d'emergències, tots els vols de govern es mantindran amb aquell heliport. Diguéssim que concentrarem tota l'activitat aèria del nostre país amb aquell indret.
12: I la policia investiga un cas de consum d'estupefaents a l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Encamp. L'incident es va produir l'11 de maig quan una alumna va ingerir una pastilla d'LSD en horari lectiu a dins les instal·lacions del centre i va requerir assistència mèdica. El cas està judicialitzat després de cursar-se una denúncia. De la seva banda, el govern ha informat que es tracta d'un cas aïllat i que s'està investigant per determinar-ne les responsabilitats. El ministre portaveu Guillem Casal ha explicat que ràpidament es van activar els protocols previstos i que mantenen el seguiment de la menor afectada.
20: Però el centre educatiu tampoc ha de fer un control excessiu o extraordinari de cada una de les situacions i que, per tant, doncs, hi ha una situació de corresponsabilitat aquí dels alumnes i, concretament, respecte, doncs, són alumnes menors, però també tenen una capacitat en aquesta edat i que, per tant, també han de saber quin és el seu comportament. De la mateixa manera que hi ha d'haver una corresponsabilitat familiar aquí.
12: Rosa Gili acusa el govern de magnificar la polèmica dels estudis de capacitat de càrrega en sessió de Consell de Comú. La cònsul major d'Escaldes ha reconegut que van enviar la documentació fora de termini per una incidència administrativa, però ha criticat que l'executiu optés per exposar-lo mediàticament abans de contactar amb la corporació.
1: Lamentem aquestes manifestacions que generen malestar, de com si Escaldes no volgués col·laborar, com si Escaldes, em sembla que es va dir que no treballaven per la sostenibilitat, és a dir, home, sisplau, per favor, una mica el que hem vingut a dir és que això se n'ha anat de mare i que amb una senzilla trucada haurien rebut de seguida aquest complement d'informació perquè estava fet.
12: Els màxims representants institucionals del país assisteixen a la missa a la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV, el cap de govern Xavier Espot, el síndic general Carles Ensenyat i el ministre de Relacions Institucionals Ladislau Baró van representar Andorra a la cerimònia solemne durant la qual el Sant Pare va beneir la Torre de Jesucrist coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
18: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
12: Jordi Ardèvol aposta per un Morabanc més físic i ambiciós. El nou director esportiu accepta el repte. En la seva presentació va començar a traçar les bases del projecte i va definir quin ha de ser el Morabanc d'Andorra del futur. La idea és construir una plantilla amb una identitat pròpia i un estil reconeixible, a més de fer un equip més físic i atlètic. Segons Ardèvol, la prioritat serà fitxar jugadors que tinguin ganes de créixer i que vulguin fer-se un nom a la Lliga Endesa.
21: Volem jugadors que vulguin jugar aquí, volem jugadors que vulguin jugar aquí perquè volen créixer, perquè volen fer-se un nom a la Lliga, perquè volen créixer amb nosaltres, i nosaltres volem marcar, gràcies a aquest perfil de jugador, una manera de jugar que agradi a la gent, que ens ho passem bé, un punt més físic, un punt més atlètic. Aquesta és la idea que tenim sobre el paper.
12: Respecte a Zantabac, considera que és la persona ideal per ocupar la banqueta perquè encaixa amb la filosofia que vol implementar el club. Així, la personalitat de l'entrenador serà clau per consolidar un model esportiu que ara haurà d'assumir l'arribada de talent jove i sense experiència a l'ACB. Un altre tema és la possibilitat de tornar a Europa la temporada vinent. El nou director esportiu va descartar que sigui un objectiu immediat, tot i reconèixer que jugar a competició europea ajudaria al creixement de l'entitat i podria ser una opció a llarg termini. El Futbol Club Andorra, d'altra banda, fa oficial la sortida d'Álvaro Martín. El migcampista madrileny no continuarà la temporada vinent després de 3 campanyes defensant la samarreta tricolor. El destí d'Álvaro Martín serà el Castelló. I Pol Moya torna a batre el rècord d'Andorra de 800 metres i s'acosta a l'1,45. El fondista andorrà va aconseguir el passat cap de setmana a Guadalajara rebaixar el seu propi registre d'1,46,19 a 1,46,04 i s'acosta a l'1,45, una marca pròpia de l'elit de la disciplina. El jove esportista andorra Dylan Betamet també va batre el rècord de 100 metres llisos que ell mateix ostentava i el deixa en 10,79.
22: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa't a Financera d'Assegurances, al carrer

0: és Maradona cantant la seva cançó al documental de Emir Kusturica, que si no l'heu vist us el recomano. Fa 40 anys que Maradona es va convertir en llegenda a l'estadi Azteca, on avui s'inaugura el Mundial, el 2026. Messi és el millor jugador de la història, però Maradona era més que un jugador, amb tots els seus defectes. Però estic molt d'acord amb el que va dir.
1: Y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
0: I és curiós, casualitats de la vida, m'he posat la samarreta retro d'Argentina, de Maradona, i m'he trobat a José Mari Vaquero, que avui va fer el passe atrás, que has colgado en redes sociales, en sí, Twitter, sí. Capitán, una foto ahí, con Maradona, ahí. Sí, una foto sí. Con Maradona, sí. Porque compartisteis gimnasio cada en dia. El Mundial del 2014.
2: Sí, sí, vaig estar treballant amb Bein Sport, la cadena del propietari del PSG, que ara està de moda, no? I el jefe de Luis Enrique, per cert. I sí, sí, he estat ahí i hem estat al mateix hotel. Ell treballava per la televisió de Venezuela. Si recordes, cada dia sortien notícies de Maradona i la veritat és que nosaltres cada matí, ahir cap a les 8, 8 i mitja, 8:45, passàvem una estoneta. Sí, sí, ell treballava increïble. Vaig quedar parat...
0: I era constant, eh? Al gimnàs cada matí, Maradona.
2: No, cada matí. I, sobretot, tenia dos preparadors físics i una altra persona que sempre hi era. No recordo exactament quin era. Potser algun doctor o alguna cosa. I, sí, sí, cada dia. 3 setmanes seguides hem estat al matí, sí, sí. Xerrat, no massa, però... Sí, sí.
0: Perquè tu vas jugar contra Maradona, no?
2: No, si recordes, hi ha unes imatges d'un partit a Totxa, que hi ha en YouTube, que hi ha pluja i barro, com es diu barro?
0: Fang.
2: I terrible, unes entrades terribles, i després, la segona volta, hem jugat aquí al Camp Nou i ens va fer dos gols increïbles, sobretot el segon, una vaselina des de quasi... Recordes aquell gol de Ull. El mateix que va fer en la presentació aquí al Camp Nou amb una vaselina terrible, saps?
0: Romario.
2: Sí, sí, escolta, ja no...
0: Sí, el 3-0 contra la Real Societat, sí, doncs, aquella assistència de Guardiola i gol de Romario.
2: Doncs va fer el mateix gol Maradona amb nosaltres amb el botany d'ahir, Sí, sí. Terrible.
0: Mira, casualitats de la vida, el que us estic comentant avui, m'he aixecat i he pensat, em poso la samarreta de Maradona, que fa 40 anys que l'estadi Azteca va convertir-se en llegenda, i quan ha arribat José Mari Vaquero, puntual com sempre, perquè li agrada arribar i saludar tota la gent de la ràdio, m'ha dit, ¿sabes qué imagen he colgado yo en redes sociales? I dic, no, porque no las miro. I llavors m'he posat a consultar Twitter i he vist la foto con tu compañero de gimnasio, sí, sí. En 2014.
2: Això mateix.
0: 12:10.

que t'hi jugues fins a les dues del migdia. Ho heu escoltat ara just abans del programa. Farem programació especial pel Mundial. Tota l'oferta, evidentment, a l'antena de la SER, amb les dues freqüències que tenim aquí a Catalunya, la de la cadena SER i la cadena SER a Catalunya, i a l'aplicació per a telèfons mòbils i la pàgina web de la emissora podreu anar escoltant tots els partits del Mundial, tots els programes especials, els que sonen a l'antena convencional i els que tenim específics per a el digital. I si us ve de gust, el casino organitza una trobada per als partits d'Espanya, una trobada per als partits de la selecció espanyola, amb la narració del Carrusel i l'animació del Cristóbal Chassén, del Tío Faja i del Gonzalo Álvarez. No és broma, eh? El Cristóbal, el Tío Faja i el Gonzalo als partits d'Espanya estaran amb tots els oients que vulgueu viure la ràdio i el partit en directe d'una manera diferent, organitzada la trobada pel Casino. Teniu tota la informació a la pàgina web de la cadena SER, al Casino, i també us deixarem la informació a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Avui és el dia que s'inaugura el Mundial del 2026 a les 9 de la nit a l'Estadi Azteca, Mèxic, Sud-àfrica.

0: Aquesta és la cançó oficial del Mundial. José Mari, Nil Solà, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal? Sí, que molt
0: bon dia. La de Shakira, però ahir el meu fill, el Teo, i la meva filla, la Mafalda, em van posar una altra cançó dient-me que els agradava més que la de Shakira, i es veu que també és cançó oficial del Mundial, és aquesta.

0: Sweden, Switzerland, Susia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast.
1: Bueno,
0: let's
1: vamos.
0: Play football.
2: La primera esmenta a totes les seleccions. Sí, es veu que és un youtuber que es diu Speed, que jo no coneixia, estic descatalogat, no, no, José Mari, estic descatalogat absolutament. Sí, sí, que està, molt, està molt sonat, aquest youtuber, està molt, molt, molt pillat.
1: I potser els teus fills també. Perquè, escolta, has d'estar molt tranquil per escoltar això, sobretot, no, una vegada potser sí, però si lo poses varias vegades, escolta, has d'estar molt, molt fresc, eh?
2: Doncs aquesta cançó també és oficial, de la playlist del Mundial, bueno, de la final, FIFA, és una cançó de Speed.
1: Però al final hi ha tres inauguracions. Tres països.
2: Clar,
1: al final, avui...
2: Sí, és un Mundial després, estrany.
1: Després Alemanya, Estats Units i després Canadà. Aleshores, bueno, hi ha opció per...
3: De tots els gustos.
1: Per tots els gustos, sí, sí.
2: La inauguració i el partit entre Mèxic i Sud-àfrica el podreu escoltar en directe aquesta tarda al Carrusel amb la narració de Lluís Flaqué. Flaqué, què tal, com estàs?
4: Hola, Sique, què tal? Bon dia des de Ciutat de Mèxic, on avui comença el Mundial. Serà a la 1 del migdia, hora d'aquí, les 9 de la nit, hora catalana, amb aquest partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Es respira ambient mundialista pels carrers de la ciutat, però barrejat, això sí, amb un matí que serà de moltíssima contestació social, de molta revolta social, perquè s'espera a la prèvia del partit que diferents col·lectius doncs es manifestin. Hi han convocades manifestacions multitudinàries de diferents sectors, entre ells l'educació, i que pretenen col·lapsar els accessos a l'estadi Azteca, la seu del partit. La protesta ve donada perquè consideren que la inversió que s'ha fet per acollir el Mundial ha estat massa elevada en comparació amb la desatenció que ells denuncien que tenen com a diferents sectors, com deia, per exemple, el de l'educació. És per això que el govern mexicà avui doncs ha demanat que els 87.000 els espectadors compliran les graderies d'aquest estadi Azteca, doncs vagin a l'estadi amb almenys 4 hores d'antelació. S'ha suspès classes a les escoles públiques, també a la universitat pública, i a l'empresa privada se li ha demanat que prioritzi el teletreball. Pel que fa al tema esportiu, Mèxic-Sud-àfrica, a Mèxic l'entrena el Vasco Aguirre, el seu ajudant és Rafa Márquez, que ja està paraulat que sigui el seleccionador de Mèxic després del Mundial. En aquest Mundial farà d'assistent d'un Vasco Aguirre que dirigeix a un Mèxic que somia amb igualar els quarts de final de l'any 86, quan també van jugar com a local, mentre que Sud-àfrica doncs simplement aspira a passar almenys de la primera fase. Abans del partit, cerimònia inaugural presidida per un cada vegada més discutit president de la FIFA, Gianni Infantino, del que es posa en dubte, entre molts altres assumptes, la política de preus de les entrades. Fixa't que els preus per al partit inaugural, quan es van posar a la venda, l'entrada més barata era de 500 euros i a la revenda oficial que té en marxa la FIFA, doncs s'ha arribat a pagar per una localitat avui a l'Azteca uns 20.000 euros. Per tant, imagina't els preus elevadíssims dels que estem parlant. També es critica Gianni Infantino lo molt que ha concedit a Donald Trump a l'hora d'organitzar aquest Mundial. El partit l'acull l'estadi Azteca, un estadi ple d'història. És el primer estadi de la història en acollir tres partits o partits en tres edicions diferents d'un Mundial. Va acollir i va coronar el Brasil del 70, el Brasil de Pelé del 70, que va guanyar el Mundial en aquella mítica final davant d'Itàlia, el que molts consideren aquell Brasil el millor equip de la història del futbol. I a l'any 86 aquest mateix estadi va coronar Maradona amb aquells gols davant dels anglesos, el gol de la mà de Déu i el gol d'on va driblar mig equip anglès abans de superar Peter Shilton. Després Argentina acabaria guanyant també en aquest estadi el Mundial davant d'Alemanya. El partit, com dèiem, comença a la una de al migdia, hora local, una estona abans la cerimònia inaugural. Tot plegat ho podrem seguir a la sintonia de la cadena SER, conjuntament amb el Bruno Alemany i Servidor. Així que posem ja fil a l'agulla, comença aquest Mundial de l'any 2026.
2: Avui arrenca el Mundial, ja us he explicat, ja sabeu que la SER té un gran desplegament amb tota la redacció d'esports, des d'aquí i des dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Amb cobertura especial anirem explicant i narrant tots els partits d'aquesta Copa del Món i al mateix temps també mantindrem tota la programació habitual de l'emissora. Per exemple, avui hi ha la inauguració a les 7, com us explicava el Flaqué, al Carrusel. La podreu seguir a l'antena de la cadena SER al Carrusel, però qui vulgui seguir el balcó, per exemple, amb l'Anna Puigvoltes, ho podrà fer a SER Catalunya. O a les 3 podeu triar entre el llapis de memòria a la SER. Avui entrevista, per cert, el Manau entrevista al Saissó. Avui el llapis de memòria, el Saissó, que està al seu últim ball, el Last Dance. Avui està el llapis de memòria i si us ve més de gust escoltar el programa especial mundial que fa el Paco Jo, doncs a SER Catalunya, SER Deportivos Mundial, també des d'allà, amb connexions amb el Dani Garrido des d'allà. És a dir que teniu doble programació, SER Catalunya, i també tota la informació de l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Ens explicava el Flaqui que hi ha polèmica al Mundial per l'organització, per que hi ha persones a les que se'ls ha negat el visat. Gianni Infantino, president de FIFA, ha dit que aquest Mundial hauria estat impossible sense Donald Trump.
3: I have a great relationship with President Trump.
5: Tinc una bona relació amb el president Trump, n'estic molt content. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i des de llavors hem treballat colze a colze. Sense el seu recolzament i implicació hagués sigut impossible organitzar un Mundial als Estats Units.
3: Simple as that, it would have been impossible to organize a World Cup.
2: Sobre l'àrbitre somalí que no ha pogut entrar al país i per tant no participarà d'aquesta Copa del Món, tot i ser el millor àrbitre d'Àfrica el 2025, Infantino.
3: Thanks for you're from BBC. You know,
5: ets de la BBC, no? Mira, el 2035 el Mundial femení serà a Anglaterra. Trobaries normal que la FIFA dictés al govern britànic qui pot entrar i qui no? No és fàcil quan tens tanta gent acreditada, la majoria de fora del país per processar. Desafortunadament vivim en un món molt agressiu i s'han de respectar les decisions de cada país. Ens hem de calmar, i quan dic això és perquè demano que confieu en nosaltres i en el que estem treballant.
3: To chill and do nothing. I mean, to trust us that we are working.
2: I sobre el preu de les entrades, acabeu d'escoltar el Flaqui explicant que a la reventa s'estan pagant $20,000 per una entrada avui a la inauguració. Infantino.
3: The market is here what it is.
5: Aquí el mercat és el que és. Si ho vens a un preu molt baix, aniria a la revenda i al mercat negre a un preu altíssim. Així els diners no tornarien al futbol. I d'aquesta manera ens assegurem que tots els diners tornen al desenvolupament de l'esport.
3: Goes back into the development of football.
2: De fet, són altíssims els preus de la reventa i són altíssims els preus, José Mari, de la venta, diguem-ne, oficial.
1: Bueno,
2: és imposible ir a un partido del Mundial, macho.
1: Bueno, primero decir que Estados Unidos ya hizo en el 94, por lo tanto,
2: sí, sin, estabas.
1: Sin Trump también hizo un Mundial.
2: Así me gusta que atices a Infantino.
1: No, la realidad. O sea, no se trata de atizar, sino hay que ser coherente y sobre todo cuando tienes un cargo de responsabilidad. Di lo que quieras, pero di las cosas con respeto también a lo que ha pasado antes. Después, sí que es verdad que en un país como Estados Unidos la entrada especialmente es muy compleja en todos los sentidos, ¿eh? Desde que tú vas como estudiante de universitario, cuando tú vas con visa de trabajo, es muy complicado.
2: O tú lo sabes porque has ido a ver a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Hace poco.
1: Muchas veces, sí. Entonces, quiero decirte que sí puedo entender que en un momento determinado pueda haber este tipo de vetos, sobre todo con países que puedo estar de acuerdo o no. Yo creo que ahí, por ejemplo, Infantino, este tema lo tenía que haber cerrado mucho antes de que pudiera pasar ese problema, por lo tanto también se lo aplico a FIFA, es decir, creo que es una responsabilidad de FIFA. Y en cuanto a los precios, pues es carísimo, pero es que es verdad que, por ejemplo, una entrada de final de básquet es que igual vale $50,000 la entrada. Por lo tanto, es una situación de oferta-mercado en Estados Unidos donde realmente todo está fuera de contexto. Desde aquí lo vemos con una perspectiva y ahí se vive de otra manera.
2: Nil, sobre les restriccions d'accés a Estats Units, per què hi ha aquests problemes per entrar?
6: Hem parlat amb Albert Ferrer, que és un professor en dret internacional especialitzat en estrangeria, i ens ha deixat molt clar d'entrada que entrar a Estats Units, depèn d'on siguis, ja és realment complicat.
7: No, aviam, d'entrada així sorpresa cap. El que passa és que aquí la política migratòria, des que està el president Trump, doncs primer s'ha complicat, ja era complicada una mica pel tema de visats. En segon terme, s'ha complicat encara més pel tema de visats per aquesta prohibició de peticions de visat per part de determinats estats africans, sobretot, i inclòs l'Iran. I després, fins i tot els que no necessiten visats per entrar als Estats Units, que es demana aquella autorització que és l'ESTA, sí? Doncs aquí fins i tot ja no és automàtica, sinó que et fan com una espècie d'interrogatori, et demanen fins i tot que aportis informació de les teves xarxes per veure si ets admissible o no als Estats Units. La política migratòria específicament dels Estats Units s'ha complicat molt.
2: Informació de les teves xarxes socials.
6: Fins i tot informació de les teves xarxes socials, s'ha de fer a l'ESTA, et poden demanar el visat, et poden preguntar el que vulguis, i tot això arrel o arran d'un decret que va treure Trump fa uns mesos i que per això està totalment complicat poder entrar als Estats Units, depèn d'on vinguis, i a més, et diré una cosa més, pel que ens diu Albert Ferrer, que si volen entres, si no volen no.
1: Mira, jo et diré...
7: Jo et puc parlar sobretot d'aquí d'Europa, no? Estats Units, no tant, però habitual no, però és possible, perquè tu pots anar perfectament amb el teu visat, correctament expedit, però el funcionari de fronteres tingui dubtes, en base a l'entrevista, tregui conclusions, les que sigui, la seguretat pública, i no et deixa entrar, malgrat el visat. I aquí, segons he llegit els mitjans d'Amèrica, parla de possible vinculació amb membres d'organitzacions terroristes, que, bueno, també se l'agafa amb pinces, perquè en la política de Trump, en fi, també deixa molt que desitjar. De fet, hem de tenir en compte que el mes de desembre l'administració Trump va publicar un decret del president en el qual es prohibia el viatge tal que gairebé tots els estats d'Àfrica i evidentment inclòs l'Iran. I només amb excepcions molt fonamentades et podien expedir l'ISAT, que és el que li ha passat a aquest senyor.
6: Això és el que ens explica Albert Ferrer, de casos, per exemple, José Mari, el de l'Iran, que anaves a comentar alguna cosa.
1: No, que estava comentant, no, abans, que és veritat que sempre ha sigut difícil, sí. Però ara sembla que és molt més. Jo vaig estar una vegada, quan recordeu que Clemente estava seleccionador de Líbia, i vaig estar amb una persona visitant Líbia i me van proposar d'alguna manera ser director esportiu després de tot, de Gaddafi, no? I a los 4 o 5
2: mesos... Va voler fitxar Gaddafi?
1: No hi era ja. És a dir, després.
2: Després de Gaddafi, vale.
1: Era Clemente era el que era seleccionador.
2: Havies catalanitzat a Clemente.
1: Sí.
2: Clement.
1: No, Clement, sí. Al final francès. I, no, vull dir, i vaig estar, vaig fer un viatge a Estats Units i van veure el visat. Que vaig
2: clar,
1: estar
2: que havies estat a Líbia.
1: I aleshores me van fer un interrogatori fortíssim. I vaig tenir sort, perquè la persona que hi era parlava molt bé castellà, li vaig explicar que era del món de futbol, aprofitar una mica, li vaig contar, escolta, vaig estar aquí al Mundial 94 i tal, i em va deixar passar el país sense problema, però potser no tens aquesta explicació o agafes una persona, en aquest sentit, més tancada, i depèn de les persones quan tu arribes.
2: Va, o sigui, a discreció, de qui et toque, quan entres.
6: Va a discreció,
1: això que acaba de dir,
6: això,
1: no?
6: Això és just això que acaba de dir, i el que escoltarem ara, perquè hi ha el cas d'Iran, que només els deixen anar 24 hores, un permís de 24 hores per anar a jugar al partit, Iran s'ha hagut de moure a Mèxic, i és tal qual així. Aquest decret dona marge a la gent, als funcionaris que estan allà, per a decidir tu sí i tu no.
7: Ho permet, és a dir, que et dona un ampli marge de valoració i d'interpretació del cas per cas, i l'han estat dins d'aquest decret. Vull dir, els iranians no poden viatjar als Estats Units. Llavors, en funció de com vegen, veuen cadascun dels casos, en aquest cas, suposo, no tinc dades directes, però van entrar individualment els personal de l'estaf de l'equip d'Iran i van dir, aquests entren i aquests no entren. Fins i tot, els mateixos jugadors d'Iran crec que només tenen un permís de viatge de 24 o 36 hores fer el partit i tornar a Mèxic. Vull dir que aquestes restriccions no són habituals, però la política de Trump, qualsevol cosa pots esperar.
6: I per acabar, també vam parlar amb Albert Ferrer sobre la sobirania que pot tenir o no la FIFA. Hem escoltat a Infantino, la FIFA el que fa aquí és rentar-se les mans.
7: Sí, tant se val. De fet, si parlem de la FIFA, doncs tampoc té cap poder sobre aquest tema. És a dir, si veieu la declaració de la FIFA, que és un paràgraf i comptat, diu que nosaltres no podem entrar en els assumptes de sobirania, immigració i visats. Que es renta una mica les mans la FIFA. De fet, no pot intervenir en la sobirania dels estats i llavors deixa fer els estats. Malauradament passa. Sí, així és. El problema ha estat aquest. Podia haver entrat al Canadà o a Mèxic perfectament, però, clar, els àrbitres FIFA s'han reunit o han fet un centre allà a Miami i el volien allà per la preparació, la instrucció i al final han desestimat que estigués allà i que no pogués jugar ni arbitrar cap tipus de partit.
6: Ara explicava això Albert Ferrer perquè Omar Artan, que és l'àrbitre somalí que no van deixar entrar als Estats Units, Canadà va sortir el primer ministre a dir que ells el deixaven entrar i que podia arbitrar els partits que juguessin a les seus que hi ha a Canadà, però com que els àrbitres els volen concentrats tots a una seu a Miami, doncs s'ha quedat sense allà i ha estat rebut com un heroi al seu país.
2: Les complexitats d'un Mundial atípic, amb moltes seleccions, amb tres països implicats, amb les restriccions que escolteu ara en boca d'aquest expert en dret internacional especialitzat en estrangeria, Albert Ferrer, i amb la inauguració que viurem en directe avui a partir de les 7, programació especial a Carrusel des de l'estadi Azteca. Debuta Mèxic, un dels països anfitrions, amb el seu tècnic Javier Aguirre, que diu que Espanya és favorita per guanyar el Mundial.
8: 15 temporades en el fútbol español. Pues sí, tengo muchos amigos en la prensa, en la afición. De España, bueno, los conozco muy bien. A Luis, a sus jugadores, los he sufrido. Alguno que otro lo conozco muy, muy bien, lo he trabajado, lo he dirigido. Y creo que es una de las favoritas, me parece. Hay muchos seguidores. España tiene muy buena afición en mi país. Se les quiere mucho.
2: Segons Javier Aguirre, España favorita per guanyar el Mundial des de Chattanooga. Santi Ovalle, bon dia.
9: Què tal? Sí, que bon dia.
2: Ahir parlàvem de les intencions i les sensacions de Lamine Yamal al que t'hi jugues, i has estat amb el director esportiu d'Espanya, Caranca, que ens ha explicat, us ha explicat com està Lamine a pocs dies de començar el Mundial.
9: Doncs és el gran tema de la concentració d'Espanya, sí que com està Lamine, per quants minuts i quanta estona el veurem. Li hem preguntat al director esportiu, Aitor Caranca, que confirma que està amb ganes de jugar ja i que ha de ser el cos tècnic qui el freni.
10: Sí, però per això, lo que he dicho, ¿no? Per estar el cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos, el físico, y sobre todo Luis, al final, es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver, y es su mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ahora ya te digo que es Luis con el cuerpo médico, los que van a ver los plazos.
9: Anímicament, com afronta Lamine els 5 dies que queden fins a arrencar el Mundial?
10: Bueno, pues Lamine es lo que hablo del grupo, pues es individual. Esa frescura, esa alegría que transmite cuando juega, lo es fuera del campo, ¿no? Llevamos una semana, dos semanas, más las concentraciones que hemos estado juntos, y ves eso, ¿no? Ves un chico que tiene esa alegría innata, que transmite, y que luego, pues cuando está en el campo, aparte de esa alegría, tiene esa calidad que le va a hacer marcar las diferencias y marcar una época.
9: Caranca, a part, ha estat l'encarregat de refer ponts amb el Barça després d'aquell creuament de declaracions entre Flick i De La Fuente, i explica així Caranca la bona relació que té amb Deco i amb Bojan pel bé del futbolista i de la relació amb el club.
10: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Bojan es fantástica desde el primer momento. No he jugado con ninguno de los dos, pero sí que he compartido mucho, sobre todo con Bojan, y la comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que, bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador, y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
9: Ja ho veus, és el gran tema, no es parla una altra cosa, la concentració d'Espanya, el nom més pronunciat és el de Lamine Yamal, avui tornen els entrenaments, podrem veure ja en quin pla de treball està el 10 del Barça, el 19 de la selecció.
2: A mi, cada vegada que escolto el nom d'Aitor Caranca, em ve aquest moment al cap.
11: ¿Cantamos o no? ¿Cómo? ¿Vamos, cantamos la música de Caranca? Oscar, ¿cantamos o no? Caranca portugués, Caranca portugués.
2: Caranca portuguesa, va ser el segon de Mourinho al Madrid. Ara és el director esportiu de la selecció espanyola, Aitor Caranca, que...

0: El Madrid ara és el director esportiu de la selecció espanyola, Aitor Caranca, que parla de Lamine Yamal. Ja ha explicat el Santi Ovalle que té moltes ganes de jugar al Mundial, que la planificació ja apunta que pot jugar uns minuts al partit contra Cap Verd, que estigui ja a tope per Uruguai. És normal, no?
1: No, dona la sensació... Jo vaig comentar l'altre dia, no?, que jo vaig veure unes imatges en televisió i la sensació que jo tenia de lo que vaig veure en un entrenament de res, 10 segons, però la sensació que jo vaig veure era que estava bé, abans d'anar. I aleshores jo crec que ara, en 3 setmanes més que han passat, crec que arribarà bé, i a mesura que vagi passant els partits, estic convençut de que pràcticament el segon partit, ja veuràs tu, crec, jugarà de titular.
0: Perquè, José Mari, tu has jugat el Mundial del 90 amb la selecció espanyola, vas estar també als Estats Units al 94, et vas perdre, per cert, 86 i 82 per lesió, això no sé si és massa conegut, però bueno, el 82, que ja havia guanyat la Lliga amb la Real Societat, estaves lesionat, el 86 també et vas lesionar, i després n'has viscut també, diguem-ne, des de l'altre costat de la barrera, no?, com a analista, el 2006 i i el 2014.
1: Sí, sí.
0: Què és el més important en un Mundial?
1: Bueno, primer, el continent, és a dir, canvia molt, és veritat que Espanya va guanyar a Àfrica, però bueno, és veritat que Àfrica només, no ha arribat tots els equips de Sud-amèrica, de Nord-amèrica i Europa, doncs, pràcticament tots des de fora, i en canvi aquí hi ha equips que són d'ahir, no? El continent americà.
0: Aleshores... És a dir, tu creus que les seleccions que són d'Amèrica tenen avantatge?
1: Sí, sí, sí. És una qüestió de natural. És veritat que cada any la preparació dels jugadors, no hi ha aquesta diferència que abans viatjaves als Estats Units i de nou la sensació que anaves a un altre món, però una mica és això, no? Abans era molt més fort, però sí que és veritat que estan molt més acostumats al clima. Per exemple, el clima és importantíssim. Avui, per exemple, Mèxic juga al migdia, segur.
0: A la una del migdia, és el partit, clar.
1: Contaminació, calor, humitat, arriba un equip de fora, ells estan acostumats. Aleshores, hi ha moments puntuals que afecten molt. I en Estats Units, doncs, la veritat és que fa un calor terrible, a vegades hi ha una humitat terrible, i és veritat que la gespa ara ha canviat moltíssim, i això iguala molt...
0: La gespa de l'Estadi Azteca la posa Royal Verd, que és una empresa catalana.
1: Sí, sí, però vull dir que la gespa ara, afortunadament per als jugadors, està sempre bé, però fa un temps hi ha molt, molt diferent jugar amb una gespa una mica més alta, amb calor, que no hi ha aquesta circulació de pelota, i, per exemple, països europeus sofrien molt. I aleshores jo crec que en aquest sentit d'Espanya doncs té l'avantatge de que avui en dia això s'ha igualat moltíssim. La FIFA té molt bé estructurat i el protocol claríssim, i això ajudarà una mica, no? Però, ojo, al canvi de continent.
0: Santi, què ens expliques avui del que encara no sabem del Mundial?
2: Doncs mira, avui us faig un tour pel quartell general d'Espanya. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mira. Aquesta és la primera cançó que escoltem quan arribem al Baylor College, la casa d'Espanya, els propers 30 dies. De seguida passem cap als camps d'entrenament. Són les 10 del matí, la sensació tèrmica és de 30 graus. La humitat és exagerada. La gespa està perfecta, però fa molta calor. Em fixo en una de les bandes del camp d'entrenament perquè hi ha una bastida. Jo creia que això de pujar un andamio només ho feia Luis Enrique, però no. Luis de la Fuente també s'ha fet instal·lar un per seguir els entrenaments. Més enllà de la bastida hi ha pistes de tennis, els jugadors s'hi juguen bastant, camp de golf, piscina olímpica, hi ha també piscina d'esbarjo, camp de voleibol i platja, camins per fer senderisme per un bosc a la riba del riu Tennessee, hi ha de tot. Estudiar en aquest college val dels 30 als 70.000 dòlars al curs. La casa d'Espanya també sona molt Fito i Fittipaldi. Al costat del camp d'entrenament hi ha un gimnàs gegant. Dues lones amb dos missatges als costats. No hay atajo para la grandeza. Se construye con sacrificio y se sostiene con el corazón. L'autor és de la Fuente. L'altra frase diu: las grandes cosas nunca están hechas por una persona, sino por un gran equipo. Giro el cap i veig les taquilles. A totes hi ha botes, xancletes, bambes, però hi ha una que em crida especialment l'atenció perquè hi ha una mascareta pel cabell. Sabeu de qui és, no? Correcte.

0: a la melena més famosa del futbol, de la melena de Marc Cucurella. Hi ha una carpa amb un projector i un teatret amb 26 butaques. És la zona de vídeo, dins del gimnàs. Allà s'hi faran les xerrades tècniques. Giro el cap i una foto presideix la zona de tractament i de massatge. És la foto de Maria Camaño, una nena amb un càncer que els jugadors van fer sortir a l'escenari a aixecar l'Eurocopa durant la celebració a Madrid. Era amiga de Morata, de Ferran, de Pedri, de Rodri i molts altres. És una lona gegant en blanc i negre amb la Maria il·luminada al centre. Malauradament, ens va deixar l'abril passat. Maria Camaño, la princesa guerrera del futbol, és la inspiració de la Roja en aquest Mundial a 71.
1: Puja, puja, Fito, que sempre s'agraeix.

0: ens ha explicat el Santi al final de la contracrònica sobre el record amb la nena que pateix càncer i el suport. Què esperes del Mundial?
1: Bueno, la veritat és que hi ha molt...
0: Perquè sempre marca una mica tendència futbolística, no? Recordo un Mundial on es va posar de moda lo del doble pivot, els tres defenses amb els dos carrilers, tres davanters...
1: Una de les coses que, de veritat, aquest any tothom parla i sembla que sigui importantíssim i fundamental, això de... Tothom ha de pressionar. Escolta, cadascú ha de pressionar a la seva manera. És a dir, Iniesta pressionava i tenia... mala llet i caràcter, però no era com Puyol. I ara sembla que tots els equips no defienden. No, és que no, tras pèrdida. Home, és a dir, coño, estem parlant d'equips que lo important és l'estructura de l'equip. I en aquest sentit...
0: Lo de la PTP, no? Pressió tras pèrdida.
1: Sí, home, això tothom sembla... És important... Què pressió feia el Busquet? La prevenció estava en una posició on semblava que sempre arriba un imant. Busquet era un imant. I quina era la pressió? Doncs ara sembla que, per exemple, quan parlen del Madrid o del Barça, no, traspèrdida, pressió. Quina és una de les característiques que té el Gordon? No, traspèrdida, una pressió. Home, i la pilota, què tal? Si passem bé la pilota, també estem bé, eh? És a dir que... No, jo crec que ara, en aquest Mundial, no, segurament no hi ha tantes coses, potser per innovació, per dir, perquè ara ja, últimament, no, sobretot amb la Premier, que després sí. Parlaré una mica, sembla, doncs, clar, hem vist laterals que entren per dins, per fora, extrems, un contra un, és a dir, en línia de tres, és a dir, hi ha una mica un carrusel d'opcions tàctiques que totes les seleccions tenen ja, afortunadament, d'una manera molt professional, i jo tinc la sensació que no serà tan impactant, per exemple, que Sud-àfrica, no? Que va arribar a Espanya amb un esquema com el del Barça i va guanyar. I a part de jugar bé a futbol, va guanyar, però també va tenir una mica de sort. Aleshores, en els mundials és importantíssim, primer com comences, però sobretot en moments puntuals, en un partit concret, has de tenir sort.
0: Mm. Comenta el José María Vaquero lo de la Premier, perquè Nil és la lliga amb més futbolistes al Mundial i amb molta diferència.
2: Amb molta diferència. De les 5 grans lligues, la Premier aporta aquest Mundial 200 futbolistes, pràcticament el doble que la Bundesliga, 109 i molts més que la Lliga Espanyola, 86.
0: O sigui, la Lliga Espanyola, 86 futbolistes al Mundial, la Premier, 200.
2: 200. I la Ligue 1 de França, també 86 com la Lliga Espanyola, i la Sèrie A, és una dada que també m'ha sorprès bastant, només 71 d'aquestes, sí que em sorprèn a nivell d'equips. El Manchester City, amb 19 futbolistes, és qui més jugadors porta al Mundial, seguit de Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Arsenal i Barça, els semifinalistes de la Champions i també, evidentment, el campió i el finalista. L'Atlético en porta 12, és el 6 equip amb més. Hi ha l'Al Hilal amb 12, és veritat que n'hi ha 7 que van a Aràbia Saudí, i em sorprèn que hem de baixar fins a la 13a posició per trobar els que porta el Madrid, que n'aporta un total de 10, per sota d'equips com el Galatasaray, el Borussia Dortmund, el Crystal Palace o l'Al Hilal.
1: Mira, això l'ho ha de mirar una mica el president de la Lliga de Futbol Professional, perquè l'altre dia va dir, bueno, un problema per quan començava la Lliga l'any que ve, no? I va dir, home, és que de la selecció només han anat el 10%. Escolta, quan tu escoltes aquestes coses, què vol dir? Que la qüestió econòmica és fonamental avui en dia per tenir una Lliga competitiva, tenir els millors jugadors del món, i aleshores hi ha moltíssims jugadors de los millors del món que no estan a Espanya. Aleshores, potser la Lliga també s'ha de mirar una mica, no només parlar de qüestions econòmiques, sinó què fer per parlar de qüestions econòmiques, m'entens?
0: Mm. Aleshores... És tremenda, la dada. El doble de jugadors a la Premier que a la segona Lliga, que és la Bundesliga, i molt lluny de la tercera, que és l'espanyola.
2: És que els mateixos jugadors, a mi és una dada que em crida molt l'atenció, els mateixos jugadors porta la Lliga Espanyola que la Lliga Francesa, que la tenim des d'aquí moltes vegades, es menysprea una mica, no? Sempre valora... Els mateixos jugadors, i més a prop dels de la Sèrie A, que són 71, 15 menys, que no pas els de la Bundesliga, que són 109.
0: I la Lliga Espanyola, 86, i la Premier 200. Alguna curiositat del Mundial?
2: Alguna curiositat? A mi m'ha sorprès molt, sí, que el tema del Crystal Palace, evidentment és el guanyador de la Conference, 12 futbolistes, el Manchester United també 12, i el fet de que el Madrid, un equip com el Madrid, només té dos jugadors, Vinícius, Brahim, Arda, Rüdiger, Courtois, Valverde, Tchouaméni, Mbappé en França, Alaba, Austràlia i Jude Bellingham a Anglaterra. Evidentment, clar, sense cap, si el Madrid no té cap jugador a la selecció espanyola, doncs fa que sigui realment complicat, però bueno, ja et dic, l'Ali Lalan té 12, però n'hi ha 7 que estan, amb, evidentment, amb Aràbia, Saudita.
1: Mira, la primera lectura que hem de fer és que amb això el Barça està fantàstic.
2: Sí, està fantàstic.
1: És a dir,
2: el Barça en té 15.
0: El Barça final, en té 15 i el que més és el City?
2: 19. City 19, 19, Bayern 17, Paris Saint-Germain 16, Arsenal 16, Barça 15. Aquí tens els quatre semifinalistes de pràcticament a l'Atlético, de tots. De
1: però torna a dir-te lo del Barça, perquè al final són gent molt jove que tenen un recorregut, esperem, molt llarg, i esperem que sigui aquí al Barça.
2: De
1: aleshores,
2: dins dels 15, sí que hi ha Hamza Abdelkarim, que, clar...
0: Sí, aquest davanter egipci, no?
2: Aquest davanter egipci, per qui el Barça pagarà la clàusula que tenia execució de compra, vam explicar el 21 de maig aquí amb Santiago Valle, que va venir cedit el gener de l'Al-Ahly, el Barça executa aquesta opció de compra d'un milió i mig d'euros, i la idea és que quan torni del Mundial, a mesura que es reincorpori, pugui fer la pretemporada amb el primer equip, ha fet un últim tram de temporada amb el juvenil sent molt important, l'ha apadrinat Salah a la concentració d'Egipte, li va regalar una camiseta de Salah només d'arribar, i pendents del que faci també, doncs, Hamza Abdelkarim amb Egipte.
0: Juga?
2: En principi no ha de jugar, però minuts tindrà. De fet, en els amistosos que hi ha hagut fins ara, ha tingut alguns minuts, i des d'allà li diuen el faraó del gol.
0: El faraó del gol.
2: El faraó del gol.
1: Mira, torno a dir-te una mica al voltant del Barça, en el sentit de que això és una mica la teoria de Johan, no? És a dir, gent de casa, jugadors nacionals i els estrangers que siguin jugadors diferencials. Això és bo per al teu equip, per a la teva afició i per a la selecció.
0: Hi ha alguna selecció a la que li tinguis especial carinyo, més enllà de la selecció espanyola, òbviament?
1: La veritat, no tinc així una selecció.
0: No, te pregunto perquè has estat entrenant a molts països, també afortunadament has viatjat molt i tal, no n'hi ha cap que diguis, mira, aquesta...
1: No, la veritat és que, bueno, no tinc una... Sí, jo he estat, per exemple, a Mèxic, però a Mèxic és el tema de l'alçada i tot això, o Perú, la veritat és que jugar a 3.000 metres o jugar a 2.000 metres o jugar
0: això es nota,
1: a nivell del...
0: Que et quedes sense oxigen, sense aire.
1: És terrible, és terrible.
0: Ho va dir Pedri l'altre dia, això.
1: Sí, no,
0: I
1: que...
0: Espanya de jugar contra Uruguai, precisament, amb alçada.
1: Sí, sí.
0: A Guadalajara.
1: És difícil. Però Guadalajara no té tanta alçada, crec. Però vull dir que és veritat que quan tu jugues països com Mèxic... està molt condicionat. Ells estan acostumats. Jo recordo que Schuster portava ja un any a Pumas, a Mèxic, i jo vaig arribar, però ell vivia a Mèxic, a DF, i està a 2.200 metres, més o menys, d'alçada. I jugaven sempre al migdia, o jugaven, o juguen, crec, perquè això fota mal a la gent que puja de nivell de mà, no? De nivell zero. I jo vaig recordar que jo vaig marxar en desembre i vaig jugar en gener, no? I Schuster, que per mi ja anava llent quan va marxar, Schuster corria i jo anava així. I Schuster, jo deia, joder, sí que m'he fotut. Com ha millorat el Schuster aquí en Messi? Podia haver jugat un any més o potser més en l'Atlético Madrid. Anava com carros de fuego. Cada partit que acabava en alçada, jo deia, deixaré el futbol demà.
0: Però,
1: sí, vaig patir molt. L'alçada... Ara tothom parla de l'alçada, però en la meva època és que ningú sabia què era l'alçada.
0: Ja.
1: No? Després hem escoltat, no? Quan Messi anava a Bolívia, va tenir problemes...
2: La Paz.
1: I no sé què, portaven bombones i no sé què. I ara tot això sembla més normal, però en la meva època, que jo vinc del blanco i negro, no hi havia aquesta informació.
0: A José Mari Vaquero el podreu escoltar analitzant diversos partits del Mundial a la programació especial que fem a la Cadena SER, tots els partits al Carrusel, amb comentaristes com José Mari Vaquero, a qui abans d'acomiadar farem un test. El Martí Juncà te l'ha preparat.
3: Sí, un petit decàleg sobre l'actualitat del Mundial. I
0: sí,
3: també
0: és un decàleg, 10 preguntes.
3: Correcte.
0: 10 preguntes a José Mari Vaquero.
3: I que la Núria Vilamala agrairia respostes
0: per
3: curtes,
0: cert, Martí,
3: i concises.
0: En quin any vas néixer tu?
3: Jo el 2004.
0: Sí, no vas veure jugar José Mari Vaquero.
3: Evidentment.
0: Però el teu pare segur que sí, la teva mare també.
3: Sí, també, sí. Més el meu pare que la meva mare.
0: I què diu el teu pare que comparteixis taula amb José Mari Vaquero?
3: Doncs, bueno, espectacular.
1: Que és gran.
3: És un honor.
1: Diu que és gran. Que Vaquero és gran.
0: Estàvem prenent un cafè aquí al Glob, a la terrassa, i s'ha apropat... És que se t'apropa gent encara, i mira que han passat anys, eh?
1: Com que encara?
2: No has passat de moda.
1: No,
2: més famós ara la ràdio és
0: molt guai, un noi que ha vingut, perquè se t'ha apropat, t'ha demanat una foto, però m'ha agradat molt que ha dit i gràcies per lo que em vas fer disfrutar la joventut.
1: I el que vaig disfrutar jo. Jo sempre he dit el mateix, és a dir, nosaltres crec que hem tingut la sort de disfrutar moltíssim professional i personalment. És veritat que després el dia a dia no és tan fàcil, és com tot, no? Però que vull dir que hem passat una època al Barça fantàstica de creixement personal i professional.
3: És que abans ho parlàvem amb en José Mari, que el meu pare, quan tenia la meva edat, va veure l'època del Dream Team. Clar. Així que...
0: Que bèstia, eh?
3: Ell ho veia i jo ara amb la seva edat, doncs ara també, amb Vaquero.
0: Martí,
1: no cal parlar tant de l'edat, crec, però bueno.
3: No insistirem més, doncs. Som-hi, primera pregunta. Qui creus que serà el campió del Mundial?
1: Jo no som molt de quinieles, però bueno, si he de contestar, contestaré. Crec que França, potser.
3: I fins a quin punt creus que arribarà a Espanya?
1: Semifinals.
3: Qui creus que serà el millor jugador?
1: Pedri, espero, i desitjo.
3: I el màxim golejador?
1: Aquí tinc dubte, potser Mbappé, perquè si arribes a la final tens moltes opcions i Mbappé és un d'aquests, i m'agradaria molt Oyarzabal.
3: D'acord. Ara, en quant a conjunts, qui creus que serà la selecció revelació? Aquella que no ens esperem.
1: Marroc.
3: I quina de sabrà?
1: Això no sé, potser Anglaterra o Alemanya.
3: Qui creus que serà el porter titular d'Espanya?
1: Coneixo molt.
3: I qui voldries que fos?
1: Jo crec que és correcte. Els tres porters són fantàstics, però jo crec que Unai Simón té una força dins de la selecció ara mateix que, mica a mica, sobretot John García, ha d'anar guanyant, i ho vaig dir aquí alguna vegada al voltant de la millora per al Barça.
3: Ara, en clau Barça, pagaries 150 milions per Julián Álvarez?
1: No.
3: Ràpid. Bernardo Silva, sí o no?
1: Jo crec que ara mateix no.
3: I per tancar, quin jugador de la selecció espanyola actual, que no sigui del Barça, fitxaries pel Barça?
1: Oyarzabal.
3: Doncs ja ho tindríem.
0: Fantàstic. No et podies mullar més, eh?
1: No, he dit
0: corto. T'has tirat a la piscina i havia...
3: Ràpid i concís.
1: Estava plena, eh? Diu cort, bueno.
3: No, jo ho he dit per la Núria, que ella ho agrairà.
0: T'agrada com a secció per les xarxes socials? Està aplaudint la Núria. Per tant, José Mari, t'has guanyat el salari. Gràcies per estar el que t'hi
1: jugues. Molt bé.
0: Una abraçada molt forta.
1: Vinga, nos veiem.
0: Anem parlant. 12:51 per tancar el bloc mundial. Anem al quiosc, perquè avui el Marcos López fa un repàs del que es diu a la premsa.
4: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sique y compañía, José Mari, todos. Bien, bien. Vamos al kiosco de México, el país que, como bien sabéis y sabemos todos, acoge hoy la inauguración del Mundial. Con críticas, como bien contaba antes Fraki en su crónica inicial. Gianni Infantino justifica precios de boletos para el Mundial, explica el diario Universal. Este jueves empieza la primera Copa del Mundo, que será organizada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, que está listos para recibir a millones de aficionados y turistas que gastarán una fortuna por sus boletos. La reventa, como contaba Fraki, se dispara a horas del México-Sudáfrica, por encima de los 350.000 pesos. Eso es lo que cuesta una entrada para ese partido inaugural, según se lee en el Excelsior, o sea, prácticamente los 20.000 euros. Gianni Infantino, 48 equipos, 104 partidos y una postura sumisa ante las políticas migratorias de Donald Trump. Denuncia el diario La Jornada.
0: Gracias, Marcos. Ya sabeu que...
5: Hasta luego.
0: En poques setmanes, hasta luego, Marcos. Podeu gaudir del Cruïlla.
6: Escúchense, déjense de ofertas, ¿eh? Déjense de ofertas por Julián, déjense de ofertas por este y el otro jugador. La única oferta que les puedo hacer yo es asistir al Festival Cruïlla, esto sí. Porque si entran a cruillabarcelona.com... ahí van a encontrar toda la información, todas las entradas, van a tocar Pixies, van a tocar The Black Crowes, van a tocar Los Garbage, van a tocar The Hives, va a tocar David Byrne, va a tocar, bueno, todo Dios, ¿vale? Y muchos más que te esperan en el Festival Cruisa. Esto del 8 al 11 de julio, ¿eh? Del 8 al 11 de julio, preparan los apeavientos. Los apeavientos que se lo van a pasar de puta madre, ¿eh? Vamos, al Cruisa.
0: Puja, puja, Willy. Està molt guai l'ambient del Cruïlla. Hi vaig estar l'any passat i va ser fantàstic. Va, endrecem la resta de l'actualitat.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Toni Camacho, què tal, com estàs?
7: Què tal, sí, que bon
0: Màlaga
7: dia.
0: Màlaga i Almeria lluitaran per l'ascens a primera divisió.
7: Els malaguenys s'enfrontaran al conjunt de Rubi després d'empatar 1 contra les Palmes i certificar la seva classificació amb un 2-1 en el global. El primer partit serà el proper diumenge a les 9 del vespre a la Romareda.
0: El trofeu Joan Gamper ja té data confirmada.
7: Es disputarà el 19 d'agost, data en què el conjunt de Hansi Flick es presentarà davant l'afició amb la Lliga ja en marxa. El rival, però, encara està pendent de confirmació.
0: En bàsquet, derrota de la Penya i avui segon partit del Barça.
7: El conjunt de Dani Meret va caure a la pròrroga per 118-117 a València, malgrat una gran actuació de Ricky Rubio, amb 22 punts i 11 assistències i un gran partit a nivell col·lectiu. El tècnic va reconèixer que van fregar la perfecció, però que no van ser suficients per aconseguir la victòria.
8: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al València. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la pròrroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
7: I a les 8 del vespre, torn pels de Xavi Pascual, que buscaran posar el 2-0 en l'eliminatòria contra el Tenerife al Palau.
0: I vine cap aquí, Saissó, que això t'agradarà. El San Diobay està als Estats Units. S'han disputat finals de la NBA. Els Knicks han aconseguit la major remuntada de la història de les finals. Vamos. Estan a una victòria de l'anell i el San Diobay ens ha volgut deixar la crònica, aviam què et semblen.
9: A veure, ja que estic als Estats Units, us faig jo la crònica remuntada espectacular dels Knicks en el quart partit de la sèrie per segellar la remuntada més gran de la història de les finals de la NBA. Han guanyat in extremis per 107-106 a San Antonio Spurs. S'han posat per davant el partit per primera vegada a falta d'un minut per acabar. Entre Jalen Brunson amb 36 punts i Anunoby amb 33 han remuntat més 29 de diferència, fotent triples des de tot arreu. L'última cistella ha estat brutal per guanyar a falta d'un segon. He vibrat com un boig veient-ho a l'ABC, tot el Madison dempeus a la vora del camp com si hagués d'haver-hi una invasió. Shaquille O'Neal, Charles Barkley ballant a la tele i era també Taylor Swift saltant a primera fila del Madison Square Garden celebrant la victòria. Ha aparegut McEnroe amb la samarreta dels Knicks, un munt de celebrities com Spike Lee. Ha estat inhumà. Els americans són únics.
10: Bé, molt bé. Només un petit detall del VAR, i és que Bronson era Charles Bronson, que era l'actor. El jugador és Branson. Branson. El Charles Bronson era un altre, però dit això...
0: Ho ha fet bé. Molt bé. Perfecte. Per cert, el Xavi ve de recollir l'acreditació, perquè aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, i si us ve de gust, del 9 al 13 de juny, podeu gaudir gratis del Fan Village a Plaça Catalunya, a Barcelona, al centre de la ciutat, amb activacions de Fórmula 1, gastronomia, música en directe, activitats familiars per a grans, per a joves, per a nens. Us podeu registrar a circuitcat.com. Circuitcat.com, del 9 al 13 de juny, aprofitant que la Fórmula 1 es celebra el circuit de Catalunya a Montmeló i al Fan Village a Plaça Catalunya.
10: Sí, efectivament, avui ja, diguem, estaven pràcticament tots els equips. Demà ja comencen les sessions lliures, dissabte la classificació i diumenge a les 3 en directe a Carrusel Motor, a les 6, a 3 a 5, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que per primera vegada es diu així. Esperem a veure què dona de si, tot i que tant els Williams de Carlos Sainz com Alonso no estan per tirar coets al moment.
0: Qui creus que guanyarà?
10: Doncs mira, amb les característiques del circuit crec que un Mercedes. Jo crec que Antonelli.
0: Antonelli?
10: Sí, jo crec que sí.
0: Mercedes?
10: Sí, perquè és un circuit que les rectes són llargues i, va, en definitiva, li va molt bé a Antonelli.
0: Pausa, endrecem l'actualitat i obrim la segona hora del Què t'hi jugues, on hem de fer bastants regals. Estigueu atents.
4: Què t'hi jugues?
11: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
12: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí.
11: Porta la teva nòmina o pensió i el Bizum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
12: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
13: El canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
14: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
15: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport.
16: Aquí a... Ràdio SER, Principat d'Andorra.
17: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Xavier Espot diu que es fa difícil d'entendre la resistència de Bulgària a aprovar l'acord d'associació. Així ho ha afirmat el cap de govern, que recorda que, malauradament, és una qüestió aliena al Principat i que no té una solució a la qual hi puguin fer gairebé res, ja que es tracta d'una discrepància entre aquest país i la República de San Marino. Tenint en compte que l'acord d'associació s'ha negociat conjuntament entre els dos països, ara mateix no és possible fer-ne avançar un per davant de l'altre. De totes maneres, reitera que són molts els països que estan treballant per desbloquejar la situació i confia que es pugui fer ben aviat.
1: Malauradament, doncs, és una qüestió que ens és molt aliena, perquè és una qüestió, diguem, bilateral, m'atreviria a dir, doncs, entre Bulgària i San Marino, però vostès saben, doncs, que l'acord que hem negociat l'hem negociat també amb San Marino i, per tant, no es poden adoptar dues decisions de signatures separades. I no només és una qüestió bilateral, sinó que, a més, obeeix a una qüestió molt, molt particular, no? I, per tant, doncs, es comença a fer una mica difícil d'entendre, doncs, aquesta resistència a aquesta aprovació.
0: Malgrat que el cap de govern s'ha mostrat confiat que en les setmanes vinents es pugui desencallar la situació, de fet, assegurar durant el diàleg en el marc de la trobada empresarial al Pirineu que ha mantingut amb el periodista Josep Puigbó, que espera poder veure, abans que acabi el mandat, la ratificació de l'acord per part del Parlament Europeu, i ha tornat a reconèixer que potser no s'arribarà a temps a fer el referèndum. En aquesta intervenció es pot recordar que l'acord ha requerit 10 anys de negociació, que s'ha vist truncada per esdeveniments com ara la Covid o el Brexit, però ha defensat que s'ha culminat i també reitera la importància que tindrà pel futur del Principat. I mentrestant, la policia ha detingut a Escaldes en Gordanya el cervell d'una organització dedicada al tràfic de drogues a escala internacional. Es tracta d'una macrooperació fruit d'una comissió rogatòria en la qual hi han participat la policia judicial andorrana, la Guàrdia Civil, la gendarmeria francesa i també l'oficina antidroga d'aquest mateix país. El detingut és un empresari resident de 37 anys que era l'encarregat d'organitzar la logística del transport de la droga des d'Espanya, on té establerta la seva empresa. Segons informa el cos d'ordre, aquesta droga no va passar mai pel Principat. L'operació es va iniciar al desembre, quan les autoritats franceses van interceptar un camió a Bordeus carregat amb 1.345 quilograms de cocaïna que circulava amb destí a un país del centre d'Europa. Les investigacions iniciades per l'oficina antidroga francesa, volem dir, van conduir a l'empresari resident detingut el dimarts a la nit a Escaldes. Un escorcoll practicat al seu domicili va permetre confiscar diversos dispositius electrònics, rellotges d'alta gamma, una targeta vinculada a un compte de criptomonedes i 5.000 euros en efectiu. Finalment, s'han efectuat escorcolls a Saragossa, on s'han decomissat 3 quilograms de marihuana, 20.000 euros més també en efectiu, un rellotge d'alta gamma, així com dispositius electrònics i diversa documentació. La investigació continua oberta sota secret de sumari. I el govern ja coneix l'interès d'almenys 3 edificis per ampliar el parc públic d'habitatges. Així ho reconeixia la ministra titular Conxita Marsol després d'anunciar que dilluns publicarà l'edicte a través del qual els propietaris podran vendre l'edifici a l'executiu. La prioritat són els que estan acabats o bé que necessitin poques reformes, i per aconseguir-ho, i l'objectiu és aconseguir-ne uns 150 aquest any. Disposaran de 15 dies per presentar les ofertes i posteriorment l'equip de taxadors visitarà els immobles i proporcionarà una xifra econòmica que, si els interessa, els valdrà per presentar una oferta igual o inferior.
2: Dependrà una mica de les propostes que tinguem i si tanquem les compres i de quina tipologia, si són habitatges que estan molt acabats, fins i tot ja hi ha hagut persones que s'han interessat, i alguns edificis que fins i tot tenen mobles, estan molt ben acabats. Si són aquesta tipologia d'edificis les que adquireix govern, doncs això serà abans de final d'any, en funció de les demandes que hi hagi al registre dels pisos del parc públic a preu assequible.
0: L'executiu disposa d'un crèdit de 35 milions d'euros, dels quals en destinarà 21,6 a l'adquisició d'edificis. Els 14 restants són per altres opcions, però Marsol no amaga que ara mateix aquesta és la prioritat. Per tant, avança que si reben propostes interessants, ampliaran la partida. Mentrestant, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha adjudicat els 38 pisos del segon bloc de l'edifici Ribasol, a Arinsal, que costaran entre 940 euros i 360. I el programa d'ajuts dels negocis del Pas de la Casa s'ha tancat amb un import de 300.000 euros. El Consell de Ministres aprovava 16 autoritzacions més per finançar les cotitzacions a la CAS, que tenen un cost de 50.500 euros. Així ho confirmava la mateixa Marsol, la qui preveu que seran les últimes perquè ja només queden 8 sol·licituds per valorar. Globalment, la iniciativa que es va impulsar per pal·liar els efectes del tancament de l'RN20 ha tingut un cost de poc més de 300.000 euros, la majoria dels quals s'han destinat als vals de compra de combustible. També hi havia les cotitzacions dels empresaris a la Seguretat Social, els ajuts als transportistes o el bus gratuït. Cal recordar, per això, que aquesta última s'ha pagat a mitges amb el Comú d'en Camp. Marsol avançava que ben aviat entrarà en el Consell General una llei que demanarà un crèdit extraordinari per cobrir aquestes despeses sobrevingudes.
2: Aquests 300.000 euros ara els ha fet efectius el govern i ara nosaltres anirem a buscar, a demanar un crèdit extraordinari contra un compte de compensació que estableix la llei de sostenibilitat de les finances públiques, per al qual creat precisament per aquestes situacions d'emergència, com és el cas. Aquest compte cada any el govern hi fa unes aportacions i ara hi ha 14 milions i mig. Per tant, aquests 300.000 euros es pagaran amb aquest import.
0: Per altra banda, el ministre portaveu Guillem Casal defensava les 500 autoritzacions que conformen la quota d'estiu. Recordava que són les mateixes que l'any anterior i que aquest permís està destinat a cobrir pics puntuals de feina. Per tant, animava els empresaris a disposar de plantilles més llargues o estables durant tot l'any. L'heliport nacional començarà a operar a finals de mes, així ho assegurava el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forner, qui afegeix que la infraestructura, que es troba al bosc de la Caubella, està en fase d'acabament. Per això farà que l'operadora pugui traslladar a treballar amb normalitat ja a partir del 22 de juny. Afirma que el país necessita un heliport a ple rendiment perquè servirà per connectar-lo amb l'exterior, però alhora centralitzarà els vols nacionals que fan els serveis d'emergència, diu Forner, entre d'altres.
3: Estem molt satisfets perquè és un tema històric que finalment Andorra requeria, per això que Andorra és un país de primera divisió i mereixia un heliport de primera divisió i és el que tindrem, no? Un heliport que ens connectarà Andorra cap a l'exterior, però també que mantindrà els vols nacionals que ja es venien fent des de la Massana i tot el servei d'emergències, tots els vols de govern.
0: Qüestionat pels incidents que ha patit la línia d'avió entre Madrid i l'aeroport d'Andorra a la Seu, que han generat nombroses desviacions últimament, el secretari d'Estat reconeixia que es reuniran molt aviat amb els responsables d'Air Nostrum, l'operadora adjudicatària del servei, per escoltar les explicacions i serà després quan valorin el futur del contracte. Assegura que voldrien renovar-lo amb ells perquè són qui van iniciar el projecte i també qui va creure des del principi, però assumeix que ara mateix no hi ha cap escenari tancat. Rosa Gili acusa l'executiu de magnificar la polèmica dels estudis de Càrrega. Continua l'episodi de retrets entre les dues administracions i va ser la cònsul major d'Escaldes qui lamentava la controvèrsia generada pel retard en l'entrega de la informació complementària d'aquests documents. En sessió del Consell de Comú, la cònsul reconeixia que havien enviat la documentació ja fora de termini per una incidència administrativa, però també criticava que l'executiu optés per exposar-ho mediàticament abans d'haver contactat directament amb la corporació. En aquest sentit, assenyalava que li produeix certa vergonya, diu, la imatge pública dels últims dies perquè, amb una simple trucada, ho haguessin pogut solucionar.
4: Lamentem aquestes manifestacions que generen malestar de com si Escaldes no volgués col·laborar, com si Escaldes, em sembla que es va dir que no treballàvem per la sostenibilitat, és a dir, home, sisplau, per favor, una mica el que hem vingut a dir és que això se n'ha anat de mare.
0: Unes explicacions que no van tenir efecte en el grup de l'oposició perquè van qualificar el discurs de la cònsul de míting electoral. D'altra banda, en Consell de Comú va aprovar un suplement de crèdit de 120.000 euros per la compra, substitució i adequació de la gespa del Prat del Roure. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: Ja ens ho deies ahir, que avui faria una mica més de sol. Efectivament, l'hem vist abans, tot i que és veritat que al matí també ens hem despertat amb aquest dia així una mica tapat i amb les temperatures a primera hora tampoc excessivament altes, com ara.
5: Sí, de fet, avui ha estat el dia que més ha baixat i tot i així tampoc ho ha fet molt. El mínim a Andorra la Vella d'uns 8-9 graus, que és una temperatura no molt baixa per les dates, però bé, és aquesta dinàmica, no?, de que quasi sempre estem per sobre de la mitjana.
0: Sí.
5: I avui, si bé pujaran les temperatures, encara serà de manera moderada, serà els pròxims dies quan l'essència serà molt més contundent. Però bé, de moment aquesta tarda, sol, velat en alguns moments per núvols, que ara són transparents, però poden ser una miqueta més gruixuts en alguns moments de la tarda, però vaja, sense més conseqüències, temperatura màxima que al fons de les valls, d'Andorra la Vella cap al sud, s'aproximarà als 25, de manera que durant unes hores l'ambient serà càlid, no arribarà a ser calorós, perquè a més, després durant la tarda, tindrem una mica de vent del sud, marinada, que avançada la tarda farà que augmenti la sensació d'ambient fresc.
0: Per tant, descartem avui ruixats, i una mica demà, quin dia tindrem, Jordi?
5: Doncs mira, demà és ja quan torna de cop i volta el temps de ple estiu. Al matí encara aguantarà, Andorra la Vella una mínima al voltant dels 10-11 graus, però la màxima ja s'aproparà als 30, és a dir, el salt serà significatiu, 5 graus més que avui de cop i volta. En una jornada, de nou, amb molt de sol, hi haurà alguns núvols durant la tarda, però sense més conseqüències. Però és que durant les tardes del cap de setmana ja no baixarem dels 15 graus a Andorra la Vella i les màximes passaran dels 30, és a dir, passarem ja a un temps d'estiu, de dies calorosos d'estiu. I com sol passar durant els dies calorosos d'estiu, ja saps, no?, com acabarà això.
0: Amb tormenta.
5: Tempestes, de moment són probables. Dissabte algun xàfec, però tempestes ja de calor serien a partir de diumenge en endavant. De manera que, res, 11 de juny i donem per inaugurat ja definitivament l'estiu d'aquest any.
0: Doncs mira, encara serà prou d'hora. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. I anava a dir, t'escoltem aquesta tarda? No, perquè avui hi ha Mundial. No sé si tu ets futbolero, Jordi.
5: Sí, sí. El Mundial m'agrada bastant, perquè sol haver bon futbol. A mi m'agrada molt veure partits de països africans.
0: Sí. De països africans, molt bé. Doncs perfecte, ens ho passarem molt bé durant el mes que durarà gairebé. Jordi, gràcies i com deia, tornem, t'escoltem demà.
5: Que vagi molt bé, fins demà.

0: a punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Aquí a Andorra.
2: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà el Pere Amoles, el comissari de l'exposició de World Press Photo, que estarà a l'Hotel Pol de Sant Julià de Lòria fins al 30 de juny. Recordem que la inauguració es va fer tot just aquesta mateixa setmana. Per tant, coneixerem una mica en què consisteix aquesta exposició i quines són aquestes instantànies que podrem veure. Més tard, avui és dijous, i estirarem una vegada més el fil d'Europa en l'espai en el qual us expliquem de manera planera les implicacions que té en el dia a dia la acord d'associació entre Andorra i les institucions comunitàries. Com sempre, tindrem, més ben dit, un personatge sorpresa que podreu endevinar. Amb ell tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
3: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Pere Moles, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tot just aquesta setmana ha obert les portes una exposició del World Press Photo a l'Hotel Pol de Sant Julià de Lòria. Pere, per a aquelles persones que no coneguin què és el World Press Photo, com ho definiries? Què és aquesta exposició que s'inaugura, que es fa a Sant Julià? Vamos.
1: Jo la definiria com l'exposició de fotoperiodisme més prestigiosa del món. Amb això ja diu molt, eh? I, bueno, una exposició internacional molt coneguda, que fa 70 anys que es projecta i que, bueno, per primer cop la podem tindre aquí a casa.
0: Per tant, estem parlant que és un esdeveniment cultural de primer nivell a casa nostra?
1: Sens dubte. És una fita cultural important pel país, situant Andorra dins dels projectes de fotoperiodisme més prestigiosos del món, i Sant Julià de Lòria, en aquest cas, comparteix cartell amb les ciutats més prestigioses, també, no? És a dir, ara mateix aquesta exposició es va inaugurar fa poc a Amsterdam i en pocs dies ha fet Viena, Ciutat de Mèxic, i estem nosaltres ja. I doncs, bueno, a més som dels primers de tot el món en poder-la gaudir, no?
0: Només per entendre-ho, aleshores, és la mateixa exposició que s'ha vist anteriorment ja? És a dir, les mateixes instantànies que fan el recorregut per totes aquestes seus que ens deius?
1: Exacte. El World Press Photo no és només una exposició de fotografia, és una exposició sobre el món en què vivim, no? És a dir, que ens ajuda a entendre una mica el que està passant al planeta, i doncs el que fa és, de fet és un concurs de fotografia, i doncs el que fa és mostre tot allò que ha passat l'any anterior. És a dir, i doncs quan es fa aquesta selecció que ha sigut feta durant tot el principi d'any, el primer trimestre de l'any, doncs és a partir de l'abril que es fa la selecció, al maig, que es comença a exposar. I doncs a tot el món s'exposaran exactament les mateixes fotos que podem veure nosaltres aquí a casa nostra.
0: Jo m'estic imaginant a l'Hotel Pol, doncs, passejant-me per les sales o per l'espai en el qual estigui l'exposició, que per cert encara no he pogut visitar, i allà em pensava que em trobaré un seguit de fotografies penjades l'una al costat de l'altra. Ho dic perquè no sé si és ben bé això el que han preparat World Press Photo a l'Hotel Pol.
1: Hem utilitzat dues plantes, tota la planta baixa, que era on antigament l'hotel i tenia el hall i la cafeteria, que tot això ja no hi ha res, només hi ha l'espai, i la primera planta, que és on tenia doncs, els dos restaurants, no? Tot el tema de restauració. Doncs són uns panells que estan ficats allà, evidentment s'ha adequat tot a l'espai, s'ha ficat moquetes, s'han ficat cortines, s'ha fet una il·luminació específica, però són uns panells, no hi ha res enganxat a les parets, eh? Diguéssim, són uns panells amb unes planxes, uns panells d'alumini, que s'han muntat, s'ha dissenyat a l'espai i s'ha curat justament per aquest espai.
0: I tant. Explicaves l'altre dia durant la inauguració que ja fa anys que perseguíeu la possibilitat d'organitzar una exposició com aquesta. Una mica, doncs, explica'ns com ha estat aquest procés i des de quan volíeu organitzar-la.
1: És veritat que fa uns anys que l'havíem mirat. Anteriorment, l'Associació de Periodistes de Quindorra, anterior a nosaltres, també havien intentat portar-la alguna vegada, però és veritat que té uns costos elevats i fos uns criteris de que et deixen exposar a la teva ciutat molt específics, no? És a dir, que no tothom que la demane se li dona,
0: sí.
1: I, per exemple, tens països com ara, per exemple, que està en França, no hi és, França no hi és, no? En canvi, a Espanya es fa a tres llocs durant el que queda d'any, doncs, però té que haver una distància que no sé si són 1.000 quilòmetres entre ciutat, no, és a dir, Barcelona la té com perquè la té reservada ja de sempre i és un històric, però, per exemple, Madrid no la pot tenir perquè està massa a prop de Barcelona, no?
0: I, doncs, I amb nosaltres també hem fet una exposició.
1: Aquest any li han donat a Màlaga i li han donat també a Vitòria, no? Que altres vegades també ho han fet. Però Andorra al ser un país nou, que no ho havia demanat, o sí que ho havia demanat, però poques vegades oficialment, sí. Però també els hi ha agradat, no?, incloure un nou país. I tot i que estem a prop de Barcelona, no?, al final, a França l'havien tingut a Perpinyà, ara ja no, aquest any, pues, perquè no hi és. Però tot i que estem relativament a prop de Barcelona, al ser un nou país, pues, els ha interessat i ens l'han donat.
0: I tant. I quan vau fer la demanda, per dir-ho d'alguna manera, ja vau pensar amb l'Hotel Pol com el lloc on hauria de ser? Ho dic pensant perquè et vam entrevistar fa uns mesos parlant de Landart i allà hi havies aprofitat també l'Hotel Pol.
1: Vam intentar, vist que era una exposició que tenia un cost important, poder utilitzar el pressupost que ja teníem per Landart per poder-ho fer. No? I doncs, ho vam intentar per aquesta banda. Però sí que és veritat que després ens en vam donar compte de que, clar, el WordPress només et deixes posar 21 dies, és molt poc. I nosaltres al Landart el fèiem de 2 mesos o 3 mesos, no?, depèn de l'edició. Doncs havíem de despullar un sant per vestir-ne un altre, no? I doncs això era una banda. I l'altra, doncs, també vam, des del comitè de comissariat, es va valorar de que el WordPress ja té prou d'identitat perquè estigui dintre d'un altre festival, no? I doncs vam demanar a veure si la podríem tindre per aquest any, no? I al final ens van dir que sí i aquí la tenim.
0: I tant. Parlant d'aquesta exposició, una quarantena d'imatges són les que podrem veure, ho estic dient a memòria, si m'equivoco em contestes, però doncs quines imatges, per fer-ho més periodístic, Pere, què va passar l'any passat?
1: Pues mira, va passar... Tothom té una mala experiència amb el WordPress, al nivell, ho dic així entre nosaltres, perquè són imatges que són bastant cautivadores, però clar, no deixa de ser que és el que et deia, no? És un recull d'imatges que expliquen l'actualitat de l'últim any i és el món que vivim. És a dir, és trist, però és així, no? Què hi veiem? Conflictes i guerres internacionals. Ara, actualment, Gaza i la crisi humanitària al present. Migracions. Emergència climàtica, que ja és un cas típic de WordPress des de fa molts anys, no? Drets humans, llibertat de premsa. Però no només això, sinó que a més hi ha històries de resiliència, reconstrucció i esperança, que també ells parlen de que hi ha macroconflictes, no? Que és el que t'he dit, no? La guerra d'Ucrània, Gaza. Sí, sí. I després hi ha microrelats o microhistòries de resistència que una mica no nivellen la balança, però bueno, aquesta reconstrucció i esperança, pues que al final hi ha unes històries i unes vivències que també són maques, a mode de reportatge, que també estan presents a l'exposició.
0: Mira, doncs perfecte, anava a preguntar. Surt allà dient, ostres, quin món, que malament que està el món? O també pots sortir amb un missatge d'esperança de dir, mira, al món hi ha coses molt dolentes, o passen coses molt, molt dolentes, però també n'hi ha de bones?
1: Sí, en principi surt una miqueta tocat. Perquè
0: surt tocat, directament.
1: Surt tocat, però sí que hi ha aquestes històries, que són aquestes micro que dèiem, que, bueno, jo penso que ens ajuda una miqueta a entendre la realitat del que està passant, no? Realment vivim en un lloc nosaltres que ahir m'ho preguntaven, bueno, és que estem molt lluny de tot això, no? Vam contactar en directe amb un fotoperiodista que l'han intentat matar diverses vegades per estar a Gaza, no? I dius, bueno, és que això aquí no ens toca. Però, per exemple, ara aquest any hi ha els incendis de Galícia, que van passar l'any passat, que van ser molt forts, els de Los Angeles. Un incendi ens podria passar aquí, per exemple, saps? Doncs per això penso que hi ha històries més humanes, que n'hi ha moltes, Hi ha coses que ens poden passar i que passen aquí a Andorra. No és que tot ens quedi molt lluny, no? I doncs també, doncs, surts pensant, bueno, a veure, és una exposició sobre el món en què vivim, ens ajuda a entendre el que està passant al planeta, però al mateix temps jo penso que el que és important també és que posa en valor la feina dels fotoperiodistes, no? Que en una època que estem vivint molt marcada per la desinformació, per la intel·ligència artificial, i doncs, bueno, tot això també ajuda que, pausa, ara mirem les notícies, mirem amb el dit, amb el mòbil, i anem passant fotos no ens parem a vegades ni a llegir el que, no. que diu, no? I doncs aquesta exposició et permet entrar, fer una pausa, llegir tranquil·lament. Hi ha uns textos molt curts però que expliquen perfectament les imatges i ens ajuden a entendre realment això, no? És a dir, el que està passant.
0: Canvio, he dit una quarantena d'imatges i són 140.
1: Sí, vale. De fet aquestes imatges ja són totes guanyadores del WordPress Photo. Són totes guanyadores, es presenten 57.000 imatges aquest any, de 3.700 fotògrafs, més o menys, i de també 140 països. I doncs, totes les que estan exposades a l'hotel, que són les que veurem a tot el món, són ja guanyadores de WordPress Photo. I després n'hi ha tres, que són les tres finalistes, doncs que també apareixen allà, que són les que més estem veient aquests dies. Però totes elles són... Totes elles són, bueno, són importants i potents.
0: Home, i tant, segur que sí. Però, aquestes 147 imatges, dius que totes són guanyadores. Després d'aquestes 147, o de 144, vaja, a banda n'hi ha 3 més, fins a arribar a aquestes 147, vaja, doncs que són el top 3. Quines són?
1: Les han classificat com a finalistes, no? És a dir, la finalista és una imatge de dos nenes que les separe després de la política imposada migratòria de Donald Trump, pues, canvien les regles de joc de la migració als Estats Units i gent que estan buscant pues, una feina i que no són delinqüents ni són de... Pues, els hi fan unes vistes molt, molt, molt bèsties i els separen de les famílies, no? I aquesta és justament una imatge de dos nenes que estan estirant la samarreta del seu pare, que és que l'estan separant, no? És això de l'ICE, que són les inicials aquestes d'aquest programa. Però és que aquesta imatge l'acompanyen als passadissos, que és l'únic lloc, un dels passadissos de la ciutat de Nova York on es pot... on fan aquestes vistes, és l'únic lloc que la fotògrafa, una tal Carol Guzzi, està cada dia allà i ha fet aquestes imatges, però tu veus les fotos dels mateixos membres de seguretat o la policia d'allà que estan desencaixats, pobres. Sí. És a dir, per haver de fer aquesta feina, no?
0: I tant.
1: Aquesta és la finalista. Cada any hi ha una que és la finalista, que normalment és molt, molt potent. N'hi ha d'altres, perquè n'hi ha moltes. Hi ha una de l'ajuda humanitària a Gaza, que també és molt, molt forta, de la guerra d'Ucrània. Bueno, imagina't.
0: I tant que sí. Escolta, acabo, que m'estic quedant sense temps. Ho has dit, l'exposició doncs, es va inaugurar ahir, estarà oberta doncs, 21 dies com a màxim, 20 dies fins al 30 de juny, oi? Ho dic bé?
1: Fins al 30 de juny, de dimarts a dissabte de les 11 del matí a les 8 de la tarda non-stop, sense parar. Diumenge també obrim al matí. És a dir, ho hem de veure ràpid. El preu és...
0: Aquí és on vull parar, Pere, per acabar això. Vull dir, preus populars.
1: Preu molt popular i comparat amb que val 18 euros, per exemple, qualsevol altre lloc. Nosaltres les tenim a 3 i a 5 i a 3 l'entrada reduïda, no? És a dir, però bueno, si a més ja són col·lectius, associacions, escoles, tot això, entrada gratuïta. Vull dir que aquí estem perquè vingui tothom. Ah, i una cosa que m'he oblidat a dir és que hi ha un homenatge que t'obliguen a fer, és un memorial als fotoperiodistes que moren fent la seva feina, no? I doncs aquí amb membres dels Amics del Disseny, que són l'Anna Mangot, el Josep Maria Mangot i el Gerard Bonell, han fet una instal·lació molt interessant on es pot veure això. Això t'ho fan fer, no? És a dir, on mostren doncs, aquests llistats enormes de periodistes que, malgrat fa la seva feina, a vegades perden la vida.
0: I tant. Doncs Pere Moles, comissari i organitzador de l'exposició del WordPress Photo, que es farà, com dèiem, a l'Hotel Pol de Sant Julià de Lòria fins al dia 30 de juny. Moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos, per explicar-nos tot el que podrem veure, per la felicitats per la iniciativa i que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Aquí a Andorra.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.

0: Avui és dijous, avui estrenarem el fil d'Europa. Ja sabeu que és aquest espai a través del qual descobrim de manera planera l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. Ens ajuda, per tant, a detallar tots els impactes concrets que pot generar en el nostre dia a dia. Durant tota la temporada us hem donat la veu perquè ens féssiu arribar les preguntes que teníeu i sobre aquelles que encara no havíeu trobat resposta. Ho continuarem fent amb els representants de la societat civil perquè ens expliqueu, perquè ens comenteu què en penseu, ens plantegeu els dubtes o els neguits i també qualsevol altre comentari que vulgueu fer. Com sempre, ens acompanyaran les companyes de la Secretaria d'Estat de Relacions amb la Unió Europea per posar el punt final a tot plegat. Per tant, estirem una vegada més el fil d'Europa. Com sempre, us presentem el nostre convidat d'avui, tot i que ja saps que de bones a primeres encara no pot revelar la teva identitat. Per tant, primera pregunta. Quin és el teu nom sense donar-nos el cognom?
1: Albert.
0: Quina edat tens?
1: 66 anys.
0: A què et dediques?
1: Veus, tinc una fase de transició entre la vida activa i la jubilació.
0: De l'1 al 5, com d'informat creus que estàs de l'actualitat del país?
1: 5, molt proper del 5, potser no, 4, 5.
0: No, jo crec que és el primer que diu 5, amb tot el que hem fet. Perfecte. Què és el que més valores d'Andorra?
1: Les oportunitats que el país aporta a la gent i a les empreses.
0: Com definiries Europa en una paraula?
1: Pau.
0: I acaba la frase, l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea és?
1: És el pas natural que s'ha de fer.
0: Expressa un desig per l'Andorra del futur.
1: Una Andorra, jo diria, oberta al món, una Andorra amb educació de qualitat.
0: Avui, ja ho heu endevinat, estirarem el fil amb l'Albert Moles, enginyer, com deia ell mateix, en fase intermitja, perquè durant molts anys ha estat el director general de FEDA i fa tot just pocs mesos doncs, que ha cedit el relleu a la Sílvia Calbó. Justament, a més, ens visites durant la setmana del medi ambient, que està centrada a l'energia, per tant, casualitats de la vida o no. Albert, molt benvingut a la secció de l'Estirant el Fil.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: A veure, Albert, què en saps o què has sentit sobre l'acord d'associació? Recorda que sí que estàs en 5 d'informació, per tant,
1: sí, bueno,
0: podries explicar-nos tot el cabal comunitari?
1: Potser no. No, al final l'acord d'associació és un acord molt, molt ampli i, evidentment, jo aquí he tingut la sort de participar en diverses reunions, sobretot amb el sector d'energia com a director de FEDA, i amb aquest sector pues, jo crec que sé bastanta cosa. És molt complicat saber-ne tot, perquè, bàsicament per una falta de temps i de capacitat d'abordar tots els aspectes. No? Mm-hmm. Jo crec que és un acord que hi ha una necessitat de diversificar l'economia d'Andorra, de fer un país més resilient, més resistent, potser menys depenent del turisme i de l'economia tradicional, no? Mm-hmm. I per mi l'acord

0: més resilient, més resistent, potser menys depenent del turisme i de l'economia tradicional, no? I per mi l'acord i l'època, aquest acord era una eina per justament ajudar que això fos realitat. Llavors aquest acord per mi és molt important en aquest sentit.
1: Des del teu punt de vista, des del sector energètic, com creus que pot influir l'acord d'associació en aquest aspecte?
0: Bueno, l'acord d'associació afectarà a tots els sectors, evidentment de l'economia d'Andorra, i evidentment afectarà el sector energètic. El sector energètic l'ha d'afectar en positiu. Al final Andorra és un país petit, és un país que està important molt més del 90% de tota l'energia que necessita el país, no? per la seva activitat, i al final una bona part d'aquesta energia, bueno, o el 100%, prové de països europeus, malgrat vingui d'altres països, però passa per aquests països europeus. I sobretot la part més important, que és la part dels hidrocarburs, que és el 70-80% de la demanda d'energia a Andorra, aquesta prové de països europeus, malgrat vingui d'altres països. I aquí l'acord jo crec que és un punt també molt important i que no s'ha parlat gaire, demana d'alguna manera de que Andorra tingui les reserves de carburants que tots els països europeus tenen, no?
1: Una de les coses que té l'acord d'associació és que manté el monopoli de FEDA, com a persona coneixedora de la causa. Sí. També ho incluiries dintre dels efectes positius? Dic, perquè, per exemple, sí, amb l'altra gran part pública, Andorra Telecom, no es manté el monopoli.
0: Bé, jo això ho inclouria, evidentment, en un dels aspectes positius, i al final jo crec que hem d'entendre per què aquest monopoli es manté. Perquè al final Europa, el que diuen en el redactat de l'acord i en argumentar la seva decisió, no? o el resultat d'aquesta negociació, és que Andorra, amb aquest monopoli de FEDA, està ja complint amb l'esperit de les normatives europees, del cabal comunitari, no? de protecció del consumidor, de defensa del consumidor, de tenir preus assequibles, etc. Llavors, jo crec que és, en aquest sentit, Europa et permet de mantenir un monopoli de FEDA, i això jo diria que és bo, però jo crec que hem d'entendre també que és bo perquè Andorra i perquè FEDA ja ha fet aquest exercici d'apropar-se a criteris d'Europa.
1: Creus que l'acord d'associació té algun element negatiu? Hi ha algun acord d'associació que et faci por?
0: La part que potser és pot ser negativa és que aquí estem que estem buscant que aquest acord sigui la solució màgica per al futur d'Andorra, quan realment aquest acord per mi és la millor plataforma que hi pot haver per fer un futur bo, però que si les empreses d'Andorra i si els habitants d'Andorra o els residents d'Andorra no fan l'esforç per canviar la manera de treballar, evidentment aquest acord no servia per res. Llavors, per mi el risc més gran és de que es vegi aquest acord com negatiu, però realment perquè les empreses d'Andorra no han fet la feina d'adaptar-se i de sortir i d'exportar fora d'Andorra.
1: I tant. M'estic avançant sense temps, Albert. Per tant, et demanaré brevetat. Si poguessis fer una pregunta, una reflexió sobre l'acord, quina seria?
0: Bueno, jo potser, lligant-ho una mica amb el que hem estat comentant ara últimament, que al final hi ha posicions per sí, hi ha posicions per no. Jo veig un debat molt polaritzat, potser segurament poc argumentat, no? Però que aquí estem perdent de vista el per què d'aquest acord. Vull dir, al final el per què d'aquest acord és diversificar l'economia d'Andorra, i quina és la millor manera de fer-ho, pues és amb aquest acord d'associació. Llavors, jo per mi la pregunta és com s'evita aquesta polarització, com es pot tenir un debat una mica serè, perquè aquesta decisió és important pel futur del país.
1: Doncs Albert Moles, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos a la secció d'Estirant el Fil. Intentarem respondre a aquest dubte o a aquesta reflexió que ens llançaves.
0: Moltes gràcies.
1: Com sempre, la secció la tanquem amb les membres de la Secretaria d'Estat per les Relacions amb la Unió Europea, i avui tenim la Júlia Stocs. Júlia, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Arnal.
1: Júlia, l'Albert Moles ens llançava doncs aquesta reflexió, aquesta pregunta sobre la polarització del debat. Com li responem?
2: Doncs que efectivament, no? Hi ha maneres de reduir aquesta polarització, i al final la millor manera és que la gent pugui tenir sempre al seu abast informació rigorosa i també que pugui escoltar, que ens escoltem els uns als altres, als nostres diferents punts de

0: vista. En aquest sentit, bueno, recordar doncs, que tenim bastants materials a disposició per a la ciutadania i com doncs, web, les guies, diferents les xarxes, diferents vídeos a YouTube, animacions, però també doncs, justament un exemple de voler escoltar aquests diferents punts de vista és el podcast que hem estat fent tot aquest semestre i que justament doncs, hem convidat persones de diferents perfils i opinions doncs, per poder-nos escoltar una miqueta.
1: I el que ens queda, Júlia, que encara tenim temporada per endavant.
0: Això mateix.
1: Júlia, gràcies i fins ben aviat.
0: Gràcies a tu. Adéu.
2: Has de viatjar fora d'Andorra? Que no t'agafi desprevingut. La Unió Europea posa en marxa el nou sistema de control a les fronteres, l'Entry-Exit System. Abans de viatjar, entra a andorraue.ad/fronteres i informa-te'n. Govern d'Andorra.
3: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
4: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
5: Hola, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports. Un dia més us portem l'actualitat esportiva del país a la sintonia de la cadena SER. I sembla mentida, però aquest cap de setmana hi ha molt moviment al país a mitjans de juny. Sí, passen coses, perquè tenim el Mundial de Trial a Sant Julià, demà en parlarem, la sisena edició de la Trail a Ordino, amb rècord de participació, o l'Europeu Conference de Rugby 7 a l'Estadi Nacional, on jugaran fins a 20 països, fins a 20 seleccions. Doncs avui ens quedarem amb el rugby, farem la prèvia d'un torneig que serà important per a la selecció masculina i de seguida saludarem a l'internacional Nil Tomé. I a la segona part del programa, espai per al tennis, perquè la delegació masculina competirà a la Copa Davis la setmana vinent i volem saber quins són els ànims que hi ha dins l'equip. Ens ho explicarà el Guillem Davassé. Abans, una de futbol. Álvaro Martín abandona el Futbol Club Andorra. El club tricolor fa oficial la seva sortida. El migcampista madrileny no continuarà la temporada vinent després de 3 anys defensant la samarreta tricolor. Martín, que va arribar procedent del Real Madrid Castilla, ha disputat un total de 98 partits oficials en dues campanyes a segona divisió i una a primera federació amb un balanç de 6 gols i 8 assistències. El jugador va ser una peça important en l'ascens al futbol professional i enguany ha perdut protagonisme des de l'arribada de Carles Manso a la banqueta del primer equip. El club ha volgut agrair el seu compromís i implicació durant la seva etapa al Principat. Un secret a veus, des de l'Aquí Esports ja vam avançar que Álvaro Martín marxaria de l'Andorra i el seu destí serà el Castelló. I si ens referim al bàsquet, ahir ja vam obrir el programa amb la presentació de Jordi Ardèvol, el nou director esportiu del Morabanc Andorra, que aposta per fer un equip físic i ambiciós. La idea és construir una plantilla amb una identitat pròpia i un estil reconeixible. La prioritat serà fitxar jugadors que tinguin ganes de créixer i que vulguin fer-se un nom a la Lliga Endesa. Respecte a Santava, Cardèvol considerava que és la persona ideal per ocupar la banqueta perquè encaixa amb la filosofia que vol implementar el club. Així, creu que la personalitat de l'entrenador croat serà clau per consolidar un model esportiu que haurà d'assumir l'arribada de talent jove i sense experiència a l'ACB. En un mercat cada cop més competitiu, la recerca de jugadors de formació és un problema i es converteix en una de les prioritats de la tasca de la direcció esportiva, tot i que Igualment, Ardèvol va avançar que la plantilla del Morabanc serà de 12 més 1 amb gent de la base, i aquest més 1 podria ser Aaron Ganal. Un altre tema és la possibilitat de tornar a Europa la temporada vinent. El nou director esportiu va descartar que sigui un objectiu immediat, tot i reconèixer que jugar a competició europea ajudaria al creixement de l'entitat i podria ser una opció a llarg termini. Finalment va admetre que sent una gran responsabilitat per l'impacte que genera veure un equip amb tot un país al darrere. És el que va donar de sí, a grans trets, la posada en escena de Jordi Ardèvol. I ja sabeu que podeu recuperar el programa d'ahir a la web de Ser Andorra, el podcast de l'Aquí Esports. Inclou l'entrevista a l'expresident del Club Bàsquet Hospitalet, Joan Ramon Paton, en què comentem els inicis d'Ardèvol. 13 i 44 minuts. Nil Tomé, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Preparat per aquest europeu on participaran 20 seleccions. Bé, masculines són 9 i els isards, que han quedat enquadrats en un grup amb Israel i Sèrbia, començaran els partits dissabte al matí. És una competició amb les seves particularitats, Israel, Sèrbia, rugby 7, quina anàlisi fas?
6: Bé, el rugby 7, els tornejos en aquest cas és una mica diferent perquè es disputen diversos partits en el mateix dia i a més que juguen dos dies seguits, que normalment un partit de rugby 15 normal jugueu un partit més llarg, però bé, aquí tens la particularitat que els Sevens encadenen normalment tres partits el primer dia i tres partits el segon dia, però veurem aquest any quants partits totals fem, però sí, és una mica diferent. Rugby 7, un esport molt més dinàmic, molt més intens i molt més curt, però molt més exigent per mi.
5: Com arribeu a la cita?
6: Bé, arribem amb un equip diferent, un equip bastant jove, amb moltes noves incorporacions i amb alguns canvis diferents als altres anys, però bé, motivats.
5: Motivats, tu ja no sé si exerciràs com a veterà, però pots aportar el teu grau d'experiència, no?
6: Sí, bueno, veterà, sí, es diu ràpid, tinc 26 anys, però bueno, amb aquesta selecció sí que faig part dels més grans, i que sóc el segon més gran, que bueno, encara el més gran és el Hugo, que és una mica més gran, però sí, amb 26 anys aquí ja ets veterà a la selecció. Però bueno, sí, ja tinc la sort, que bueno, tenim alguns la sort que som joves, però ja hem disputat diversos tornejos de Sevens, i bé, motivats perquè aquest any es fa a casa.
5: Es fa a casa i l'objectiu serà classificar-se per semifinals per lluitar per una de les places d'ascens. Ho veus possible?
6: Sí, bueno, aquest és l'objectiu que tenim al cap. Si volem arribar a dalt ens hem de ficar objectius com a més grans i ambiciosos possibles. Però sí, veient el nostre paper a les altres competicions dels anys anteriors, doncs sí, veiem que cada any estem una mica més a prop d'aquestes semifinals i res, aquest és el nostre objectiu, de seguir lluitant a cada partit i aviam si ens podem col·locar a les semis i després poder lluitar pel que sigui.
5: Serà important el suport que rebreu de la grada, tots els partits a l'Estadi Nacional, i si no m'equivoco és el segon cop que l'Europeu Conference de Rugby 7 s'organitza a Andorra. Per a vosaltres, quina importància té que jugui davant la vostra gent?
6: No, és moltíssima, moltíssima, perquè sobre els Sevens, des que jo vaig començar el 2018, pocs tornejos s'havien fet a Andorra. Sempre havíem anat a Sèrbia, en aquest cas, uns 5 o 6 cops, i ja l'any passat ja es va començar a fer aquí a casa, però bueno, sí, sempre és un plus, perquè sempre venen, bueno, veus la família, veus amics a la grada i que s'ho passen bé i et motiven fins al final, i nosaltres això ho hem d'agafar com una motivació extra. És un plus que tenim davant dels altres.
5: Doncs esperem que Andorra pugui acollir més tornejos com aquest, perquè ahir el president de la Federació, Albert Calbó, va dir que és un repte organitzar un europeu perquè hi ha molts costos, a més el rugby, des de Rugby Europe no aporten gairebé res, no ajuden, no?, a assumir totes aquestes despeses, tampoc des d'Andorra Turisme. Tu sents, Nil, que falta més implicació per part de les institucions?
6: Bueno, aviam, jo soc jugador i tampoc em col·locaré en una posició per parlar de les institucions, però bueno, sí, suposo que, com tu has dit, són 20 seleccions o 20 equips i al final pues, suposo que a nivell de logística deu ser supercomplicat preparar aquest tipus de tornejos i bé, i si, com tu dius, jo no tinc la info, però si les institucions tampoc aporten, pues, encara deu ser més complicat, però bueno, si és el segon any que s'organitza aquí a Andorra, vol dir que el primer va anar bé i van estar contents i almenys un segon es pot fer aquí a Andorra, doncs suposo que les coses han anat bé.
5: No et volia posar en cap compromís, eh? És perquè van ser les declaracions del presi ahir en la presentació de l'europeu i res, va ser el més destacat, que nosaltres esperem que es pugui fer també en els pròxims anys un europeu conference, que la selecció masculina intentarà buscar l'ascens i tant de bo ho aconsegueixi, i així també doncs igualarà l'èxit de la femenina, que va aconseguir l'ascens a Trophy, per exemple, no?, i que va jugar el passat cap de setmana quedant 11 de 12 en un Trophy més complicat, les noies, Nil?
6: Sí, sí, sí. I bueno, el masculí també, ja sabem que l'objectiu és posar Trophy, però clar, si posem a Trophy, la idea seria quedar-s'hi. Per això també necessites un bon projecte, construir una bona base perquè un cop arribis a Trophy que t'hi puguis quedar.
5: Sí.
6: Però bueno, no vull infravalorar el treball de les noies, que és supercomplicat, que van diversos cops a la edició de conferència i la guanyen, i és el segon cop que han pogut pujar a Trophy, però bueno, encara queda la segona etapa i encara podran fer alguna cosa.
5: Exacte, tindran una segona oportunitat a finals d'aquest mes, i és que el nivell puja, però va en benefici del rugby andorrà. Nil Tomé, internacional, el jugador Isar, que estarà disputant aquest europeu aquest cap de setmana contra Israel i Sèrbia, els primers partits dissabte al matí a l'Estadi Nacional, no abans de 11:15 del matí. Nil, merci per fer la prèvia amb nosaltres.
6: Gràcies a tu.
4: Aquí Esports.
5: Del 16 al 20 de juny, la setmana vinent, sí, Andorra competirà a la Copa Davis. El torneig tindrà lloc a Armènia i la delegació andorrana s'enfrontarà contra 5 equips més amb l'objectiu de l'ascens per pujar a la tercera categoria del tennis. Un dels 4 integrants de l'equip nacional és el Guillem Davassé. Ja ens escolta. Guillem, què tal?
7: Bon dia, Carles, què tal? Molt bé, i tu?
5: Bé, tu ja fent les maletes pràcticament, no? Preparant-te amb entrenos. Exacte. I de més.
7: Sí, sí, correcte. Aquí està el caure ja, el 16, i exacte, entrenant a tope el màxim que pugui per a arribar amb les millors sensacions possibles en aquest torneig tan important, i amb aquest objectiu que tenim tots en comú d'intentar ascendre i doncs de donar-nos aquesta oportunitat, com l'any passat ja vam estar a prop, doncs hi creiem i tots junts intentarem aconseguir-ho.
5: És que l'any passat, com bé dius, a un set de l'ascens us vau quedar. Això us motiva més.
7: Exacte, sí, sí, el fet de tenir això present en cap és una motivació per a tot l'equip, jo crec, ja que si estàs lluny, dius, no, està molt complicat, això no hi ha opcions, però el fet d'estar un set l'any passat, doncs la veritat que és una extra motivació per a tot l'equip, i a més aquest any especialment, que anem amb un equip molt jove, jo crec que també ens pot afavorir a nivell físic.
5: Aneu, a més de tu, el Yu Blasi, el Pablo Carrascosa i l'Eric Cervós. Joves, sí. Tu tens, què, 17 anys?
7: Exacte, sí, 17.
5: A més de la joventut, com descriuries el nostre equip?
7: Doncs, sí, sí, una mica variat, no, diguéssim, l'Eric, que és una mica més gran, i ella té uns 26, i està a França, i ell, bueno, tothom s'està entrenant a tope des d'on està, el Pablo està des de Barcelona, i el Liu i jo estem aquí a Andorra. Llavors, sí, el Liu s'estrena per primer cop, i s'ho mereix, està jugant molt bé, té 14 anys i al final és una gran oportunitat i experiència per ell, com per mi i el Pablo, que no és el primer cop, però igualment a cada any és com si fos el primer cop, estem igual d'agraïts, i l'Eric, doncs, aquesta veterania que té, aquesta experiència de molts anys, que ell va jugar dobles decisiu l'últim cop que va estar un set, jo crec que és una gran inspiració també per a l'equip, no?, d'aquesta experiència que té i intentar una mica seguir aquests passos a nivell de la Copa Davis.
5: Els rivals: Armènia, Albània, Islàndia, Malta i San Marino. Com ho veus, Guillem? Perquè segurament la baixa de Liechtenstein us dona més opcions.
7: Sí, sí, això per suposat. La veritat que Liechtenstein, a més, és un país que normalment juga molt bé, la veritat, tenen un equip fort. Així que, bueno, també és bona notícia. I els altres equips, doncs, ja sabem que hem de jugar tots contra tots. Jo crec que tampoc ens perjudica gaire, perquè al final el sorteig no s'hi sap mai i sempre podem aprofitar algun rival una mica més feble. I no sé aquest any com estaran els equips, però normalment Albània, potser, o equips o països així, com els últims anys hem vist que no estem lluny, que hi podem, i fins i tot amb un bon equip sempre podem fer un bon partit, i és molt important la gestió emocional en aquest torneig.
5: La gestió emocional i el físic també serà important, perquè seran molts partits seguits, ara que no t'hem pillat després de l'entreno.
7: Exacte, sí, sí, seran molts partits seguits, però al final és el que dic. Jo crec que no és pas dolent per a nosaltres, estem preparats i això, joves, anirem a lluitar cada pilota com si fos l'última i a veure si aquest nou format ens beneficia.
5: El Guillem, 17 anys, que també tu hauràs de muntar, és veritat que estem a finals de juny, però hauràs de compaginar-t'ho amb els estudis.
7: Sí, sí, exacte. Jo, de fet, he estat fins ara acabat el batxillerat i he estat fent la selectivitat, a més, i justament vaig acabar ahir tot, així que han estat un mes i mig d'estudis molt intens, però al costat no he deixat d'entrenar, he reduït una mica la quantitat d'hores, però sabia que també els estudis és molt important, però també m'importa també, doncs, entrenar, les sensacions amb l'esport que jugues de petit tota la vida i que m'inspira. I com vaig a una universitat també a jugar a tenis al mateix temps i combino els dos, que els compagino, llavors jo crec que estic trobant molt bé aquest equilibri. Al costat he tret molt bona nota de batxillerat i estic amb bones sensacions. Així que res, ara una setmana o uns dies entrenar el màxim possible, matí i tarda, i arribar al millor, sobretot físicament.
5: Perquè tens pensat marxar als Estats Units a partir de... Després de l'estiu, millor dit?
7: Sí. He fet a mitjans d'estiu, a l'agost, ja marxo cap als Estats Units, que ja començo el 20 d'agost, així que a mitjans d'agost ja viatjaré cap als Estats Units i començaré, doncs, aquesta nova experiència, aventura, que per mi és una gran oportunitat, la veritat. M'agrada sortir d'Andorra uns anys, anar a un altre lloc que no conec, conèixer gent nova, millorar encara més el tennis, i la veritat que també et fa créixer molt a nivell personal, com a persona, tenir responsabilitats entre d'altres i molt més.
5: A quina ciutat?
7: A Boston estaré.
5: No està malament, no està malament.
7: Sí, sí.
5: No, no. Avorrir-te no... Segur que no t'avorriràs, i amb el tennis sempre com l'esport de que seguiràs vinculat, i esperem que la teva projecció vagi cap amunt a l'altura de la Vicky. No sé si seran paraules majors, però s'intentarà, no?
7: Sí, sí, està clar. Lo de la Vicky són paraules majors. La veritat que el que ha fet és excepcional, és de veritat, perquè tot el país admiri els que realment volen arribar a ser professionals o arribar a dedicar-se a aquest esport. Jo crec que al final doncs són passos a seguir, no, per a nosaltres, i sí, sí, jo seguiré creixent com a nivell d'atleta també als Estats Units, i ja veurem fins a on, perquè també és important doncs tenir la meva feina de més gran, així que intentaré compaginar les dues coses de la millor manera possible, i fins a veure fins a on m'arribar, fins a on puc arribar amb el tennis.
5: Guillem Davassé, és un plaer parlar amb tu, i molta sort per aquesta Copa Davis. La setmana vinent viatjarà a Armènia per buscar aquest objectiu, i ho explicarem aquí a Ser Andorra, la 102.3. Guillem, que vagi bé.
7: Molt bé, igualment. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer, Carles.

0: Barceló, Angels. Muchas gracias.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, por ser transparentes, por ser sinceros, es un día de muchísima información, pero aquí en esta casa, en esta redacción, es un día de muchísimas emociones, de despedidas, de abrazos y de anuncios. Ángels, tranquila, que a Sastre le vamos a cuidar. José Luis Sastre será el nuevo director del programa Hora 25. Sastre estará acompañado en esta antena por otra voz de siempre de la SER, por Esther Bazán.
2: Tenemos que haceros un anuncio.
3: Que vas a dirigir un programa en la radio que es el programa informativo de referencia de la noche.
2: Y tú vas a presentar el primer tramo informativo desde las 8 hasta las 8 y media.
3: Menuda responsabilidad, porque a esa hora el oyente tiene que elegir de manera consciente que quiere enterarse de todo lo que ha pasado a lo largo del día.
2: Haremos lo que hacemos, lo que sabemos hacer en la SER, con la fuerza de su redacción y con la fuerza de sus emisoras. Un periodismo plural, independiente y necesario.
0: Pero bueno, de dar paso a cortes de gente de la radio, que se explica sola. Sastre, Bazán, mucha suerte. Mucha suerte de verdad en esta nueva etapa, voces de la radio, de la SER de siempre, para seguir haciendo la SER de siempre, para hacer la radio. 2 y 2. El Papa pide a las autoridades que se impliquen más en la lucha contra las mafias de la inmigración, desde el llamado Muelle de la Vergüenza, desde el puerto canario de Arguineguín. A esta hora León 14 mantiene un encuentro con migrantes y también con los voluntarios que les atienden allí.
4: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Y con este mensaje muy potente, el Papa en la última etapa de su viaje a España, apelando a las autoridades europeas para que hagan más, y donde hemos escuchado también historias, testimonios de aquellos que lograron alcanzar su sueño a pesar de muchísimas dificultades. Enviada especial Marina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, y testimonios como el de un salvador marítimo y una migrante víctima de trata que han puesto rostro y voz al drama migratorio desde esta última frontera de Europa escenificada esta mañana en el puerto de Arguineguín, que nos ha que ha terminado hace pocos minutos. El Papa, de hecho, haya salido de aquí y nos ha dejado dos imágenes que ya pasarán a la historia y que han marcado esta visita del Papa León XIV, que ha iniciado aquí en Canarias, en el que hace 6 años era el Muelle de la Vergüenza y ahora es el Muelle de la Esperanza. Ha bajado del altar el Papa León 14 preparado hoy aquí con forma de onda a los pies del océano y ha lanzado una ofrenda floral junto a dos migrantes al mar. Un momento especialmente conmovedor al que se han unido muchos de los migrantes que han asistido al acto y que se han ido colocando a lo largo del espigón del muelle, lanzando ellos también flores a la memoria de los que se quedaron por el camino. Luego se ha dirigido hasta la Cruz Azul, hecha con madera de cayuco, que ha bendecido entre la solemnidad del público que hoy está conmovido por las historias que hemos escuchado.
0: Luego y media ampliamos y escuchamos estos testimonios esta tarde, misa de León 14 en el estadio de Gran Canaria, misa a la que se espera acudan cerca de 40.000 personas. Después de medio año, al fin, el juez que investiga al novio de Ayuso por un presunto delito de corrupción en los negocios da vía libre a la UCO para que analice los movimientos bancarios de Alberto González Amador, una inspección clave para saber si hubo o no enriquecimiento patrimonial. Ampliamos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El juez atiende el principal requerimiento de la UCO. Pide los movimientos y saldos de 16 entidades bancarias en las que tienen cuentas Alberto González Amador y otros relacionados con esta pieza de corrupción en los negocios y administración desleal. Y el juez amplía el periodo investigado desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha. El magistrado quiere construir el catálogo real de bienes del novio de Ayuso y de su entorno más cercano, dice, para ver si se ha incrementado su patrimonio con esta operación. La compra de una empresa sin valor relacionada con el director general de Quirón Prevención por 500.000 euros, que pudo ser una comisión a cambio de los contratos del gigante sanitario para el novio de Ayuso.
0: Sumamos a esto una última hora que acabamos de conocer. El Supremo acaba de informar en contra de la concesión del indulto a Álvaro García Ortiz. A partir de las 2:30 ampliamos esta información. En Burgos, novedades en la investigación sobre la agresión sexual sufrida por una niña de tan solo 12 años. años por parte de otros niños de la misma edad en un cumpleaños. Los presuntos agresores son inimputables y han sido readmitidos en el mismo colegio al que asiste la víctima. Ampliamos, Javier Bañuelos. A esto podemos aportar, como digo, algún dato más que hemos conocido en los últimos minutos. Bañuelos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casa? Buenas tardes. Pues sí, sabemos que según consta la denuncia presentada por los padres y según confirman al hacer fuentes policiales, el grupo de agresores levantó la falda a la niña y le tocaron el culo. Esa es la agresión sexual denunciada por su familia. Ocurrió durante un cumpleaños infantil. La policía ha identificado ya a todos los agresores, todos menores de 14 años y, como dices, por tanto, inimputables. El tema se queda en manos de la Fiscalía de Menores.
0: Y hoy se pone en marcha todo un mundial.
8: Mundial 2026. Cadena SER.
0: Desde ya, todos los días a esta hora, en Hora 14, la última hora con los enviados especiales, partido inaugural, México-Sudáfrica. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Esto se abre en el Azteca a las 9 de la noche, cuando sea la 1 de la tarde, en el estadio más mítico del fútbol mundial. 40 años después del gol de Maradona allí a los ingleses, hoy se ven las caras, como dices, México y Sudáfrica. Casal, en un partido histórico para Javier Aguirre al frente de la tricolor y con manifestaciones de distintos colectivos sociales que protestan porque el gobierno de México se deje más dinero en el fútbol que en temas claves para el país. Hoy contamos en Carrusel el primer partido de esta Copa del Mundo.
0: Carrusel Mundial desde las 7 de la tarde aquí en la SER.
8: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Y nos queda el tiempo. Jordi Carbó.
10: A partir de esta tarde volverá a subir la temperatura en todo el país, de momento de manera discreta, más acusada mañana y sobre todo el fin de semana, cuando tendremos temperaturas ya propias del verano, en algunos casos de la canícula. Esta tarde máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país, donde menos subirán en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde a ratos se verán algunas nubes sin lluvia, donde más calor hará. De nuevo, entre Extremadura, sobre todo en Las Vegas del Guadiana y el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 40 grados.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: 1.800 denúncies en un sol any per agressions a gent gran a tot Catalunya. S'han disparat i en 5 anys els Mossos n'han rebut un 50% més.
12: Podem parlar de l'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola.
11: Són agressions domèstiques que, en la majoria de casos, cometen els fills o les filles d'aquestes persones grans. L'any passat, 7 persones majors de 65 anys van morir per una agressió a casa seva. El president Salvador Illa demana al govern espanyol que endureixi les penes contra qui tingui una arma il·legalment.
13: Nos reduirem a zero. Fins que no es reduïm a zero no pararem. I farem el que cal.
11: És la resposta aquí a SER Catalunya al crim del carrer Balmes a Barcelona, qui els Mossos encara continuen buscant l'autor i també intenten identificar la víctima. La consellera d'Interior dona explicacions aquesta tarda per l'augment d'execucions al carrer com aquestes a Catalunya. Detingut el productor de cinema Xavier Atance per presumptament haver agredit sexualment a 3 treballadores. És el responsable de BNC Produccions, que ha participat en la creació de pel·lícules com El cadàver d'Anna Fitz i Fènix 1823. Tot això aquest dijous en què s'acaba la selectivitat. Avui últims exàmens, mentre encara dura la polèmica pel d'ahir, l'examen de matemàtiques. Alguns alumnes es queixen de la dificultat, però sobretot de l'extensió. Hem parlat amb alguns professors de la matèria.
14: Durant l'examen sempre hi havia algun apartat que era una mica més complicadet, i en aquest examen hi ha 2 o 3 d'aquests. Llavors, clar, si sumes això i que és de per si llarg, els hi ha quedat un examen complicadet.
11: I atenció, Rodalies, a aquesta hora els trens de la R4 estan registrant retards de més de mitja hora per 2 incidències, una entre Sant Sadurní i la Granada i l'altra Montcada i Bifurcació. Segons Renfe, les afectacions obliguen a reduir el pas de trens, la freqüència. Això fa que hi hagi aquests retards. Els tècnics estan treballant ara mateix per resoldre les incidències, però també hi ha retards a l'R2 Nord per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. Això és entre Cardedeu i Llinars del Vallès. Avui, que farà més sol i les temperatures pugen més, Jordi Carbó.
10: A partir d'avui, la temperatura començarà a pujar, de moment de manera discreta, un ascens que serà molt més significatiu a partir de demà, quan ja tindrem la calor més pròpia de l'estiu a tot Catalunya. De moment, avui, tarda assolellada, temperatures màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions. El superarem a gran part de l'interior. Les màximes més altes un dia més al Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona, amb màximes al voltant dels 30 graus. Molt de sol, com dèiem, i també vent moderat de marinada, que avançada la tarda refrescarà una mica l'ambient. I els pròxims dies continuarà fent molt de sol, demà temperatures de mitjana uns 5 graus més altes que avui. Les màximes, el cap de setmana ja passarem dels 30 a gran part de Catalunya.
11: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
11: Què tal? Bona tarda. Són dades molt preocupants i alarmants. Les denúncies per maltractament a les persones grans s'han disparat. Parlem de maltractaments a casa, l'àmbit domèstic, que en els darrers 5 anys han augmentat un 50%. Ho han fet públic avui els Mossos i la Fundació Alzheimer Catalunya, i el pitjor, Susana Ruiz, és que, segons la policia catalana, la majoria d'aquestes agressions les cometen els fills d'aquesta gent gran.
15: El perfil de les víctimes és majoritàriament el de dones de 83 anys de mitjana en situació de dependència i amb afectació emocional. Més del 60% presenten símptomes d'ansietat o de depressió. La majoria de casos es produeixen en l'entorn familiar. Més de la meitat dels agressors són fills o filles. Ana Hernández, caporala dels Mossos d'Esquadra, explica les condicions que afavoreixen aquestes situacions.
16: Que prefereixi o que normalitzi aquestes situacions de maltractament, que les normalitzi com a no tan greus pel fet doncs, de no quedar-se sola, val? De seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, val? Que a dia d'avui cada cop està més de moda.
15: L'Alzheimer Catalunya Fundació ha afegit que la situació és especialment greu en persones amb demència. Laura Anadón és psicòloga forense de l'entitat.
17: Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu i qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
15: Segons els Mossos, les dades reflecteixen la gravetat del fenomen. Durant 2025 es van registrar 1.766 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, 7 de les quals van morir com a conseqüència d'aquesta violència. Predominant el maltractament psicològic i econòmic, seguits de la negligència, maltractament físic i sexual.
11: I el dia després del brutal crim al carrer Balmes a Barcelona, amb un home executat d'un tret davant una comissaria de la Policia Nacional, el president de la Generalitat demana que s'endureixin les penes per qui tingui armes il·legalment.
18: Efectivament, estem estudiant la possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspongui al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes, un enduriment, si convé, també per les penes, diguem-ne, que tinguin a veure amb el tràfic de drogues. No? Acabarem amb tots aquests fets que estan ocorrent a Catalunya, això que ningú tingui cap dubte.
11: Són les primeres paraules sobre aquest crim del president Salvador Illa aquest matí en una entrevista aquí a SER Catalunya. Martí Oliver, què tal? Bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda.
11: D'aquí a poc més d'una hora, la consellera Núria Parlona ha de donar explicacions sobre l'augment dels tirotejos, quins motius hi ha al darrere, majoritàriament enfrontaments relacionats amb el crim organitzat.
19: Sí, les declaracions d'Illa a SER Catalunya arriben després que ahir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja receptés un enduriment de penes com a resposta al crim al carrer Balmes i, com dius, aquesta tarda on presidirà una sessió informativa al Departament d'Interior juntament amb la cúpula dels Mossos per abordar aquest augment de tirotejos. I serà el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també l'intendent Toni Rodríguez, un dels impulsors del Pla Campai, i també el comissari en cap Miquel Esquius. Tirotejos que sobretot vinculen al crim organitzat, en particular amb guerres de màfies de l'est que s'han afincat a Catalunya i també han importat les seves revenges. És el cas de la guerra dels clans montenegrins Kabak i Skaljari, que estan al darrere almenys de dos dels darrers crims i que també la policia sospita que estarien darrere d'un tiroteig a Lloret de Mar ara fa un mes, on un home va quedar ferit de bala a la cama.
11: Ara ho deia el president Salvador Illa, aquest canvi de la llei per endurir les penes als qui tinguin armes il·legalment, això només ho pot fer el Congrés dels Diputats de tot Espanya.
19: Sí, perquè cal canviar el codi penal, ho hem vist amb la multireincidència, on fa uns mesos es va aprovar una reforma impulsada per Junts, i de fet ara mateix també hi ha en marxa un procés per endurir la tinença d'armes blanques que està impulsada pel Partit Popular. En tots dos casos, el PSOE s'hi ha posat bé i és el Congrés on caldria concretar quin tipus d'enduriment es proposa. Ara mateix, Joan, per portar sense permís armes curtes, com un revòlver d'aquest últim tiroteig, es castiga amb entre 1 i 2 anys de presó, i això s'hi pot sumar entre 2 i 3 anys més si són armes que no tinguin o bé la numeració de fàbrica Amèrica o que s'hagin introduït a Espanya de manera il·legal o que s'hagin modificat. Caldria també veure com es concreta en el cas de l'enduriment pels casos de tràfic de drogues.
11: Han passat més de 24 hores d'aquella execució i es continua buscant el pistoler. Encara no s'ha pogut identificar tampoc a la víctima.
19: Sí, perquè la víctima no portava documentació a sobre, però sí que es pot intentar identificar-la a través de les empremtes. I pel que fa al presumpte atacant, els Mossos de moment tenen dos indicis clars. Primer, les imatges de les càmeres de seguretat de la Policia Nacional al carrer Balmes, on va passar el crim. I segon, l'arma de l'assalt, del tiroteig, en què el pistoler va deixar abandonada en una parada de la plaça Gala Placidia, que és l'últim lloc d'on es té rastre de l'atacant. Per les imatges se sap que és una persona d'uns 40 anys, musculosa, que portava un polo gris i uns pantalons curts de color beix. I per cert, Joan, el jutge de guàrdia que va haver de fer l'aixecament de cadàver és el mateix que el del tiroteig de l'estiu passat a Consell de Cent, que també es vincula a les disputes entre màfies dels Balcans.
11: Martí Oliver, moltes gràcies.
19: A vosaltres.
11: Ara és 3:15.
20: Germans i germanes, de cor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.

0: Després de quedar amb la boca oberta com la resta, amb el gran espectacle per inaugurar la Torre de Jesús, el Papa Lleó XIV ja ha marxat de Catalunya per anar cap a les Canàries. Aquest és el so de l'avió a l'aeroport del Prat. Aquest matí l'ha acomiadat el president Salvador Illa allà al Prat.
1: Ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No? Ahir, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món.
0: La Sagrada Família apareix aquest matí a les portades dels diaris d'aquí, també d'arreu del món, i el vídeo de la pirotècnia ha aparegut a les televisions d'arreu del món.

0: A Itàlia, Corriere de la Sera, la foto és la basílica il·luminada, la República, els drons dibuixant el perfil de Gaudí, a Die Welt, Alemanya, parlen de l'última meravella del món, al Regne Unit, The Guardian, multituds a Barcelona esperant la benedicció del Papa, posant l'accent en la gent del carrer, també les tensions entre el turisme i la ciutat, o a França, Le Monde, diu que la basílica és un far i també anomenen a Gaudí l'arquitecte de Déu. Bé, avui el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, des de l'Ajuntament de Barcelona, treia pit d'aquesta benedicció, d'aquest espectacle i de la imatge que s'ha projectat de la ciutat de Barcelona.
1: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota i que, a més, doncs, ha tingut aquest paral·lelisme amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics. Els que ja tenim una certa edat, doncs, això realment ahir va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat.
0: L'espectacle ha acabat amb polèmica, també. El fet que un dispositiu de seguretat fes fora de la basílica a uns 500 cantaires abans d'acabar l'actuació, alguns duien estelades impreses a la part de darrere de les partitures, sembla que tenien la intenció alguns d'ensenyar-les, cantar els segadors durant aquest moment clau de la benedicció de la Torre de Jesús. La polèmica ens l'explica en Pol Valero.
2: Ho ha explicat una de les intèrprets, la Montse, en declaracions a Ser Catalunya.
3: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
2: Al full hi havia la instrucció que en acabar el virolai, qui volgués podia començar a cantar els segadors, que no estava previst a l'acte, i després cridar consignes a favor de la independència.
3: Han començat ja a córrer la veu, a requisar, perquè han requisat, i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només la missa estricta.
2: Segons els cantaires, en acabar la seva actuació a la missa, el dispositiu de seguretat, coordinat per la Policia Nacional i amb l'ajuda dels Mossos, els va fer fora. Alguns critiquen que els van tenir encerclats al carrer fins al final de tot l'acte i no els van deixar participar a l'espectacle final. La seva part musical, durant la benedicció de la Torre de Jesús, va acabar sonant gravada. Fonts de la Sagrada Família defensen que hi havia un programa establert per l'acte i que l'havien de seguir tots els participants i recorden que la basílica és un temple catòlic i que no s'hi entren banderes durant les celebracions religioses.
0: Ho han criticat també els partits independentistes. Junts vol que compareguin tant la consellera d'Interior com el ministre Grande Marlaska. Des de la CUP també lamenten la despesa i l'actitud del govern amb aquesta visita papal. Escoltem Josep Rius de Junts i el copaire Xavier Pellicer.
4: Són dos episodis de repressió molt greus. Ni els que portaven estelades ni els cantaires representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte.
5: Inadmissible la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista i fent tot tipus d'actuacions per tal de plantejar aquesta Catalunya apostòlica, romànica, pacificada i sense cap tipus de mobilització ni de reivindicació.
0: També Esquerra ha demanat explicacions.
6: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Les entitats socials i les empreses del tercer sector que ajuden els migrants en el procés de regularització demanen al govern espanyol que allargui el termini per poder acollir-se en aquest procés. El 30 de juny és l'últim dia i aquestes entitats denuncien que molts no podran arribar als tràmits, tant als tràmits d'aquí o als països d'origen, perquè estan anant tan lents que estan fent de coll d'ampolla, Oriol Soler.
7: I asseguren que les persones que poden quedar fora són els col·lectius més vulnerables. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector i demana 3 setmanes més de marge per fer aquests tràmits.
8: Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat, persones amb situació d'empadronament que estan tenint també problemes en la regularització.
7: La Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social considera que al marge dels problemes amb els documents de país d'origen també hi ha un indicador que mostra que els terminis a Espanya no s'estan complint.
9: Es denuncia 15 dies per aquesta admissió a tràmit, però aquests 15 dies no s'estan complint en tots els casos, en gran part dels casos, no? I per nosaltres això sí que és una evidència de coll d'ampolla en la gestió administrativa.
7: És Cautar Lucaini, responsable de migracions d'ECAS. L'administració no ha donat cap dada oficial de quantes persones han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació a Espanya.
0: Un minut i més notícies.
6: Aquest estiu, cuida els ulls com cuides la pell. A Visual Òptica Andorrana t'ajudem a gaudir del sol amb la protecció i la visió que necessites. Compra compra unes ulleres de sol i, per només 15 euros més, emporta't a les graduades. Promoció vàlida fins al 19 de juliol. Visual Òptica Andorrana, a l'Avinguda Carlemany 73 d'Escaldes Engordany.
10: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el pack Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. Pack Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del pack a creant.ad.
11: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: La rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic i millorar el confort tèrmic. L'aïllament de façanes o l'aerotèrmia, substitució de calderes de gas per bombes de calor, poden suposar una reducció significativa del consum energètic i de la factura anual. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Entra a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
13: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
14: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Són les 2:23. Els Mossos han detingut el productor de cinema Xavier Atance per presumptament haver agredit sexualment a 3 treballadores. És el responsable de BNC Produccions, que ha participat en la creació de pel·lícules com El cadàver d'Anna Fritz i Fènix 1823, Martí.
15: Segons ha avançat el periòdico i ha confirmat Ser Catalunya Fons Policials, la resa es va produir aquest dimecres a la seu de la productora després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que segueix obert. Una de les treballadores assegura que el productor l'hauria violat al seu domicili quan es trobava en un estat de semiconsciència després d'una nit de festa. La previsió és que Tance passi a disposició judicial en les pròximes hores.
0: I a l'Audiència de Tarragona avui ha continuat el judici del cas de corrupció Innova. Havia declarat l'exalcalde de Reus, Carles Pellicer, però Eva Hidalgo no l'han localitzat.
16: Estava citat a declarar aquest migdia, però una estona abans el magistrat ha dit que no se l'ha localitzat, que només tenien una adreça de correu electrònic i que no ha contestat.
17: Hemos intentado a través de esa dirección de correo localizarle y nos ha sido imposible. Por eso no lo tenemos hoy. Ignoramos si de alguna manera ha podido conocer que tenía que venir hoy a las 12:30, si ha podido leer el correo electrónico, pero en principio la expectativa es muy baja de que comparezca hoy.
16: Finalment, l'advocat que el proposava, el del també exalcalde Lluís Miquel Pérez, ha acabat renunciant a Pellicer com a testimoni, per la qual cosa finalment no acabarà declarant.
0: I la justícia ha arxivat la causa pels 3 treballadors morts en una mina de Súria de fa 3 anys. Ho ha decidit un jutjat, segons ha avançat el País, i han confirmat fonts jurídiques aquesta redacció. Després d'escoltar testimonis de l'accident, els responsables de l'empresa, també havent analitzat diversos informes i el col·legi oficial, de tot plegat se'n conclou que l'accident va passar per un despreniment sobtat i impredictible. Al parer de la magistrada no hi va haver cap omissió greu de seguretat ni de la normativa. Busquen un menor desaparegut a Roses mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els equips d'emergència creuen que els corrents el podrien haver anat cap al sud, direcció Torroella de Montgrí. El noi es va separar del grup ahir al vespre i no se l'ha tornat a veure. Des de Girona, Carles Cous, explica'ns.
18: Té 16 anys i ahir a la tarda va sortir amb els amics i un monitor a fer una excursió amb moto d'aigua per Roses. Salvament Marítim va rebre l'avís de la desaparició pels vols de 3:15 de la nit, quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida, on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca, que segueix aquest matí amb efectius dels bombers, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia local de Roses, a més de Salvament Marítim, que ha activat un helicòpter i diverses embarcacions de rescat. Segons indiquen fonts municipals a Ser Catalunya, la moto en la que anava el menor no té GPS.
0: En la crònica econòmica, l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un acomiadament col·lectiu de 51 dels 184 treballadors que té a Barcelona. És una multinacional d'origen francès, responsable, entre altres, de la popular saga de videojocs Assassin's Creed.
19: Is it dangerous?
0: En les darreres hores també hem sabut que la Kings League, el torneig de futbol creat per l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, també vol tirar endavant un ERO per la quarantena de treballadors a tot l'estat, que segons el col·lectiu Ronda són la meitat de la plantilla. Els treballadors diuen que l'empresa vol paralitzar l'activitat com a mínim 6 mesos per preparar un nou producte, però lamenten que no hi ha data de retorn. I avui és l'últim dia de la selectivitat. Aquest matí els alumnes han fet l'examen de català i ara només els quedarà alguna assignatura de la modalitat a la tarda. El govern ha explicat ja que de moment no han detectat cap dispositiu electrònic per copiar. El que ha generat polèmica és l'examen de mates d'ahir, Martí Ramírez.
19: Sí, les queixes per la dificultat i l'extensió de l'examen de matemàtiques han centrat l'atenció de les proves PAU d'aquest any. Els professors admeten que, tot i que el nivell s'adequa als continguts treballats, l'examen no era fàcil. Raúl Fernández és el president de la Federació Catalana de Professors de Matemàtiques.
20: Durant l'examen sempre hi havia algun apartat que era una mica més complicadet, i en aquest examen hi ha 2 o 3 d'aquests. Llavors, clar, si sumes això i que és de per si llarg, els hi ha quedat un examen complicadet.
19: Pel que fa a les proves d'avui, l'examen de català a les 9 del matí ha sigut l'últim obligatori. Hi ha inclòs preguntes com reflexionar sobre un conte de Pere Calders o identificar varietats dialectals del català. Fa poc menys d'una hora també han acabat les proves del segon torn, totes elles en matèries de modalitat. I ara, a les 3 de la tarda, comencen els últims exàmens de les PAU d'aquest any, amb assignatures com dibuix tècnic, química, història de l'art o literatura castellana. Recordem que les notes es publicaran el 23 de juny.
0: I ara ens ubiquem a la Selva del Camp, on un grup de veïns s'oposa frontalment a una futura planta química que ha de produir oli pirolític. S'hi oposen per la contaminació i també pel risc. De fet, l'Ajuntament, Eva Hidalgo, tampoc veu bé aquest projecte.
16: L'empresa Valogreen Econova té tots els permisos i aviat podrà començar a construir la planta, que serà la més gran de totes les que té a l'estat. La pròpia companyia reconeix que pot produir sorolls, olors, vessaments accidentals i fugues. Els veïns temen per l'impacte.
21: Perill d'explosió, que està reconegut dintre del projecte. Sorolls podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
16: L'alcalde Enric Roberto s'ho mira també amb recel. Diu que al principi es va parlar de planta de reciclatge i que ara se n'han adonat de la magnitud del projecte.
22: No acaba de ser, doncs, del nostre agrat, que aquest tipus d'empresa no és l'empresa que jo vull pel polígon del meu poble.
16: Afegeix, però, que l'Ajuntament ha de tirar endavant el procés perquè l'empresa ha obtingut el vistiplau de totes les administracions.
0: Anem pels esports. Avui, inauguració del Mundial a les 7 de la tarda. La podeu seguir per Carrusel a la SER. Si voleu escoltar el balcó amb l'Anna Puigvoltes, ho podreu fer per SER Catalunya. Però avui també juga el Barça de bàsquet. Nil Solà.
23: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Doncs avui, a partir de les 8 a Palau Blaugrana, el segon partit d'aquesta sèrie de semifinals entre el Barça i el Tenerife. El primer partit, victòria àmplia del conjunt de Xavi Pasqual, que avui podria posar el 2-0 en una eliminatòria, que és el millor de 5 partits pel que fa a la joventut. Ahir va perdre per un punt de diferència el Roig Arena contra el València, per tant, aquesta sèrie també de semifinals que comença amb derrota, tot i el gran partit que han fet Enric i Rubio com Jabari Parker. Avui a les 8 al Palau, Barça-Tenerife, el Barça que pot posar peu i mig a la final del títol de Lliga de la Lliga Endesa.
24: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
25: 2:30, 1:30 en Canarias, la nueva geopolítica y Donald Trump han puesto el planeta patas arriba. Trump organizando un mundial que arranca esta noche marcado por los vetos y su política migratoria y por una guerra, la de Irán, cuyo final no llega ni parece que vaya a llegar porque Trump ha vuelto a amenazar a Irán con nuevos ataques esta próxima noche y cuyas consecuencias pagamos todos cada vez que echamos gasolina o hacemos la compra en el súper. Y precisamente por este motivo, para contener los precios, el Banco Central Europeo acaba de confirmar la primera subida de tipos en 3 años. Sube el precio del dinero, sube un 0,25, con el objetivo de contener la inflación, la guerra que sacude a los mercados, las hipotecas y las previsiones económicas. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: Buenas tardes. Sí, dice el Banco Central Europeo en un comunicado que la guerra en Oriente Medio está haciendo subir los precios y que la decisión de subir los tipos de interés que ha tomado este jueves se ha tomado tras analizar todos los posibles escenarios de evolución del conflicto. Tras este análisis, calcula el Banco Central Europeo que habrá más inflación y eso hace que suba un cuarto de punto los tipos de interés. El precio oficial del dinero llevaba justo un año, desde junio del año pasado, en el 2%, y tras la decisión de hoy subirá hasta el 2,25%.
25: Enseguida, el BCE va a detallar también las previsiones económicas, la revisión de sus previsiones económicas. Con cualquier novedad, regresamos con los compañeros de la sección de economía.
24: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
25: Uno, la subida de tipos. Segunda cuestión abierta hasta ahora. El Papa en Canarias, con los migrantes, escuchando testimonios como estos, supervivientes de una pesadilla que al menos ellos pueden contar.
1: Es un honor y una alegría inmensa compartir este testimonio ante ustedes. Hoy no soy quien que debería estar aquí. Leeré en su nombre el testimonio de una mujer víctima de trata que por razones de seguridad no puede estar presente. Me llamo Ayu, soy de Nigeria. Vengo de una familia de 8 hermanos. Y desde muy pequeña aprendí lo que significa luchar cada día solo
25: en
1: para vivir.
25: En el puerto de Arguineguín, el Papa se ha reunido con los migrantes en lo que justo se dio en llamar el Muelle de la Vergüenza, que para miles y miles de migrantes fue el final de un sueño, o los que tuvieron más suerte, el principio de una nueva vida. Marina García, un acto muy emotivo con el Papa apelando a las autoridades, a las que pide que hagan más, y esta frase redonda que hemos escuchado a las dos, ¿no? Europa no puede permitir que el mar se convierta en un cementerio sin lápidas. Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atención, Marina. Enseguida recuperamos esa comunicación. Esta tarde está previsto que León XIV ofrezca una misa en el estadio de Gran Canaria, donde espera congregar a 40.000 personas. Madrid anoche, Barcelona también. Joan Solés, recta final de este viaje a España, y tras lo de anoche, pues León XIV ha aprovechado esta vez el vuelo de viaje a Canarias para descansar. Solés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Tras 5 días de viaje y 17 actos en Madrid y Barcelona, incluso el Papa León XIV ha necesitado dormir en el vuelo de Barcelona a Gran Canaria. En el aterrizaje le hemos visto acceder a la cabina de los pilotos, como ya hizo en el anterior viaje, según nos ha comentado el comandante del Airbus 320 de Iberia, Martínez Núñez.
3: Hemos podido disfrutar de su compañía durante prácticamente 2/3 del vuelo en la cabina. Una persona tremendamente inteligente, me ha parecido de un gran sentido común, cauto y muy interesado por todo lo que rodeaba a la dinámica del vuelo en sí. Ha disfrutado mucho luego en el tramo

0: Hora 14. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
1: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
2: Entre les 12 i les 2, a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Àlex Palou, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per tenir-me al programa. És l'única carrera que es fa amb llet. És una tradició que només, com he dit, es fa a les 500 milles d'Indianàpolis i és algo que és xulo, no? Fa que aquesta carrera sigui encara més especial i que no vulguis no només guanyar la carrera, sinó vulguis també que t'adonguin una ampolla de llet. Està molt bona quan la pots guanyar.
3: Però ha arribat al punt que us deixen triar fins i tot si lo voleu amb lactosa o sense lactosa?
4: Desnatada, semi... sencera.
3: Què vas triar, tu?
4: Sencera. Home, ja que es fa...
5: Un clàssic, no?
0: Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 del migdia amb Sique Rodríguez i Lluís Plaquer.
2: Què t'hi jugues?
6: Mi hermana tenía pues lo que era entonces unos tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y el Avilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, pego un brinco. Porque es el... ¡Pum! Digo, coño, mi padre.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Que mai.
7: Gràcies per tant.
8: Un mismo rojo. Mil maneras de sentirlo. Ramón Bilbao, vino oficial de la selección española de fútbol. Hechos para sentir.
9: Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
10: Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
9: Ah, vale, ya decía yo.
11: Abre la Domino's.
12: Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
13: ¡Domino's! Pizza.
14: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
15: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
14: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
15: También en web y app del Corte Inglés.
16: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de Dazón. Suscríbete ya y añade todo el Mundial a tu plan por 19,99 euros.
9: Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
10: Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
9: Ah, vale, ya decía yo.
11: Abre la Domino's.
12: Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
13: ¡Domino's! Pizza.
14: Con los frigoríficos Lieber, tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
15: Aprovecha los Lieber Cooling Days en El Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
14: Vive el partido con tu frigorífico Lieber y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
15: También en web y app del Corte Inglés.
17: Coma maravillas.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
3: Bona tarda, Xavi.
18: Bona tarda.
3: Que sàpigues que és un plaer tancar la temporada regular del Llapis de Memòria amb tu.
18: Bueno, i a mi un plaer també estar aquí amb vosaltres. Que, vull dir, sí, sí.
3: Que avui és un dia especial, i de fet ho he d'explicar bé, perquè sí. Suposo que ara hi ha molts oients que no entenen res. Aviam, tu m'ajudes,
18: vale,
3: eh?
18: Perfecte. Sí,
3: avui
18: sí.
3: Arrenca el Mundial de Futbol,
18: sí.
3: I aleshores a la SER hem preparat una doble programació durant tot el torneig, perquè cadascú triï l'opció que vulgui. A partir d'avui, de 3 a 4... podeu seguir el Llapis de Memòria a la freqüència de la SER, és a dir, a la 96.9, i per la freqüència de SER Catalunya, és a dir, per la 103.5, podeu seguir el SER Deportivos Mundial. És una mica liós, bueno, una mica.
18: Però santes, eh?
3: Ho anirem entenent tots plegats, també nosaltres el que us expliquem. Però bàsicament, 96.9, llapis de memòria, 103.5, Ser Deportivo Mundial. I espera, Xavi, perquè ara ho anem a complicar encara una mica més, perquè nosaltres avui tanquem la temporada regular del Llapis de Memòria i a partir de dilluns començarem una edició especial que hem anomenat, mira, Llapis de Memòria Edició Mundial.
18: Ah, molt bé, està bé.
3: Sí, perquè saps què farem? Que mentre duri el Mundial, nosaltres connectarem cançons de persones d'arreu del món. O sigui, un dia vindrà una persona de la Xina, una altra del Brasil, de Costa d'Ivori, anirem fent.
18: Molt bé.
3: I mira, així coneixerem doncs, les diverses realitats.
18: Aprofitant el Mundial, eh?
3: Exacte. Ah, sí, sí. Anem a fer bona la dita, evidentment. Aquí tot s'aprofita. Però bé, això serà dilluns. Avui tanquem la temporada amb el millor convidat possible per un dia com aquest, que és el Xavi Saissó, que és història viva d'aquesta ràdio. I bé, que el pròxim 6 de juliol es jubilarà.
18: Sí, senyor. Ja estarem.
3: Ha costat molt prendre aquesta decisió?
18: Bueno, no gaire. Jo, la veritat és que, haig de ser sincer, jo ja crec que la vida de les etapes s'han d'anar tancant, si és possible, i no em va costar massa. Veurem quan passi el dia què passa, però de moment estic content, feliç, amb ganes, i no em va costar gaire. No, la veritat és que no.
3: I què t'hi ha portat a dir, ara és el moment?
18: Bueno, doncs que crec que entre la SER i Ràdio Ciutat de Badalona i tal, són 45 anys, que és molt, i jo, bueno, quan ja vaig pensar que amb 65 anys, que els faig els dies 6, també de juliol, doncs podia començar una nova etapa, diguem-ne, canviar de vida, d'alguna manera gaudir de la meva neta, de la meva família i tal, doncs vaig tenir una reflexió d'aquelles, dir, vinga, va, endavant, fem-ho i anem a disfrutar una mica de la vida, perquè, home, a la feina he disfrutat molt, però també és una professió...
3: Has currat molt, eh?
18: Sí, per això, i és una professió dura i que et fa que la família no costi molt de veure-la, no? I llavors, jo crec que ja tocava, sí. Ja tocava.
3: Sí, hi ha un punt de nostàlgia, no?, sí. És evident, de deixar una vida...
18: Sí.
3: Però també un punt d'il·lusió de, sí, de la vida que comença.
18: Sí, seria així. Jo crec que seria aquesta la definició, sí.
3: I com ho estàs vivint? Perquè ara ja el compte enrere s'ha engegat i queda menys d'un mes.
18: Molt llarg. S'està fent llarg, això. Ja s'està fent llarg perquè, bueno, veus, no?, ja el final i aquest compte enrere doncs cada vegada s'acosta més. I, bueno, doncs, a veure, clar, passen coses curioses, com per exemple, no sé, ara posaré una anècdota molt ràpida. Jo soc d'una manera de ser que als grans esdeveniments em faig una mena de carpetes per anar apuntant tot el que hi ha de cara a la propera edició. I, per exemple, el Dakar, que ja s'ha presentat, anava a fer la carpeta i no, escolta,
3: ja està.
18: Però si és que el Dakar del desembre ja no el cobrirem, ja no, per què faig la carpeta? I em passen coses molt estranyes, coses d'aquelles que no acabes d'entendre-les, però bueno, a poc a poc anirem ordenant les coses.
3: Avui tanquem la temporada connectant les cançons del Llapis de Memòria d'un mite vivent de la ràdio, el periodista esportiu Xavi Saissó.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Saissó amb els Pet Shop Boys i el seu Always on My Mind, que és una cançó popularitzada per l'Elvis Presley a principi dels anys 70 i que el 1987, per commemorar els 10 anys de la mort del rei del rock, doncs els Pet Shop Boys van reversionar-la a la seva manera. I bé, Xavi, doncs van parir aquesta meravella.
1: Sí, és una autèntica meravella. Bueno, de fet, els Pet Shop Boys són un dels grups meus favorits. I aquesta cançó sempre em recordo una mica el començament, no?, de la meva feina i tal, i em fa una mica de pont, diguem-ho així, entre els meus començaments i els anys 90 i tal. O sigui, és una cançó que em fa de pont. Vull dir, quan l'escolto me recordo de coses del començament, una mica més enllà. M'agrada molt els Pet Shop Boys i m'agrada especialment aquesta cançó.
0: De fet, dius que et connecta amb els millors moments a la ràdio. Que sé que després de 45 anys dedicant a això, el que et demanaré és complicat, però quan penses en això, en els millors moments a la ràdio, quins instants radiofònics concrets et venen al cap?
1: Mira, jo et diré que, per exemple, l'any 84 vaig fer el primer Carrusel Deportivo. Jo de petit somiava, i quan dic somiava dic en sèrio, vull dir, escoltava de petit a la meva habitació el Carrusel Deportivo que feia Vicente Marco, i pensava, ostres, ojalà algun dia pogués fer algun partit. I aleshores la SER va fer el carrusel bàsquet, després de la medalla famosa del 84, va muntar un carrusel bàsquet, i vaig tenir l'oportunitat de col·laborar. I el primer partit que vaig anar, per tant, el primer partit de carrusel va ser, encara me recordo, el Cacaulac Granollers Caixa de Gossa. Cacaulac Granollers Caixa de Gossa. I vaig anar allà i escolta, tu creuràs o no, em tremolaven les cames. Perquè, ostres, el primer pas que em van donar...
0: Em va collonar.
1: No, clar, és que... tota la vida, vaig rebre una carta de Vicente Marco, una vegada, que va ser el gran home que va impulsar el Carrusel Deportiu, em va enviar una carta d'ànims i tal, i em va dir, oi, adelante, no sé què, i tot això, aquest és un gran moment de ràdio que vaig tenir, no? El primer Carrusel Deportiu. I després, clar, diuen que les primeres vegades són les que sempre es recorden més. N'hi ha moltíssims de grans moments, però la primera vegada que jo vaig amb un programa que feia amb l'Antoni Bassas, que es deia... Com es deia? No me'n recordo. No me'n recordo ara com es deia aquell programa. Aquí era un programa d'esports del diumenge. Doncs el fèiem amb Antoni Bassas i la primera vegada que et dona pas... Hòstia, fot la pell de gallina, de veritat, perquè dius que estàs a Ràdio Barcelona. Has aconseguit anar a Ràdio Barcelona i has aconseguit un dels teus somnis, que és estar a Àrea de Gol, es deia el programa.
0: Àrea de Gol,
1: es deia el programa. Ara m'he recordat. Era un somni com aquest, i després han vingut doncs altres moments, no? Com, per exemple, les Copes d'Europa de la Penya i del Barça, la de Barça Palau Sant Jordi, a Tel Aviv, la de la Penya. Quan va guanyar la Lliga, el Baxi Manresa, per mi va ser un moment, allò que ho vaig viure, espectacular. El Mundial de bàsquet del 2006, al Japó, amb aquella gran generació, amb Gasol i companyia. Bueno, hi ha molts moments, però poder aquests són els més importants o dels més importants que he viscut.
0: Que entenc que també hi ha moments molt macos de ràdio que no s'han emès, que els has viscut de redacció cap a dins.
1: Sí, hi ha molts moments que són molt, molt bonics.
0: Ets un tio molt estimat a la redacció.
1: Bueno, home, intento fer el que puc, sí. Bueno, jo intento ser transparent, em sembla que mostrar-me com sóc i bueno, pues, a la ràdio, com et deia abans, és una professió dura, però té grans moments, no? És a dir, quan ens ajuntem a la redacció... jo què sé, no? Sense la pressió dels programes i tal, sinó a sopar o a dinar i tal, allà surten totes les anècdotes i tal, és fantàstic.
0: Jo, clar, ja... Tu aquí ets una font inesgotable d'anècdotes,
1: jo n'explico, allà em poso a cantar el que faci falta. Després, mira, jo, per exemple, un dels meus millors amics juga a hoquei, jugava, ja no juga, amb l'Alberto Borregán, que jugava...
0: Era boníssim, aquest tio.
1: Sí, llavors ara ja està retirat, però jo he narrat a títols d'ell i després anar-te a sopar amb ell i anar... Hòstia, aquests són moments que la gent no entén, però que després explica els intríngulis. I després una tercera qüestió, la família, no? Quan la família, que costa tant i tal, doncs, moments que expliques això, ha passat l'altre. Jo m'ho passo molt bé també, doncs, explicant a la meva gent, a la meva família i tant, doncs, coses internes aquí de la ràdio i tal, que normalment no, no surten... Bueno, la veritat és que hi ha moltes coses que passen darrere, no? I que també t'ho passes molt bé.
0: Home, tu seràs un avi que explicarà unes batallites...
1: Bueno, masses i tot.
0: Delicioses. Que a tot això, Xavi, acabaríem abans parlant dels esports que no has narrat,
1: sí,
0: que els que sí, perquè ho has narrat pràcticament tot, fins i tot combats de judo. Com es narra el judo?
1: Bueno,
0: l'agafa un tio, l'altre l'ha agafat, s'estan agafant...
1: Bueno, el judo... Mira, jo, clar, els Jocs Olímpics, quan hi ha uns Jocs Olímpics, ja sabia que hi ha molts esports que són minoritaris i que et pot tocar fer-los, no? I un d'aquests és el judo, no? És, llavors, jo el que faig normalment és doncs, una mica estudiar-me la simbologia, no? Les paraules que de cada jugada o de cada cosa que passa en el judo, i llavors intentes fer-ho el millor possible. També t'haig de dir que aquests del que t'hi jugues i tot això m'han fet... algunes històries, com per exemple, jo he narrat a un paio a veure qui es menjava abans una hamburguesa. A veure qui es menjava abans una pizza.
0: És més fàcil això o el judo?
1: En el fons és més fàcil això, mira el que et dic, això que t'estic dient. Mira el que et dic. És
0: se l'està crospina, començant amb el peperoni...
1: Sí, sí, després m'han fet un paio que és l'home més fort de Catalunya, el Sique i el Flaqui els portava els dos i m'han fet narrar això també. Allà jo no sabia què fotre, com fer-ho, però ens n'hem sortit de tot.
0: Tu sempre dius que sí, tires
1: sí,
0: endavant,
1: sí,
0: eh?
1: Endavant, s'ha de fer.
0: Sempre sortim.
1: Sí, home, sí, no hi ha problema.
0: I com arribes a Ràdio Barcelona? Qui et fitxa? On estàs?
1: Bueno, és una història molt curiosa, aquesta. És una història molt curiosa perquè jo feia la Volta Ciclista a Catalunya amb la xarxa d'emissores municipals, la EMUC, de les Horts. Llavors, amb un company de Ràdio Hospitalet i jo, el que fem és... hi ha una etapa que acaba al Monestir de Rodes, de Llançà, en el que no hi ha ni un telèfon a prop de l'arribada, ni un, zero, no sabem què fer, i a mi se m'ocorreix narrar amb un caset amb l'acompany l'etapa. I aleshores ens n'anem per el camí cap al monestir, i a la recepció del monestir, allà hi ha un telèfon, i li diem si podem utilitzar-lo, diuen que sí, i llavors...
0: Li tires el...
1: En diferit, llancem l'arribada.
0: Bueno, un recurs.
1: Sí, i això ho va veure, ho va escoltar, o li van dir a l'Àlex Botines. Les Botines, que era cap d'esport, clar, Ràdio Barcelona portava allà dos cotxes, fins i tot a vegades hi havia helicòpter i tal, i nosaltres, clar, doncs... I li van dir. I a l'etapa següent, l'Àlex anava a les voltes, a l'etapa següent l'Àlex va dir, escolta, quan acabi la volta vull veure un dia a la ràdio. Hòstia, vaig quedar collonit perquè dic, hòstia, tot un Àlex Botines, a veure si pots passar-te un dia per la ràdio, que vull parlar amb tu. I llavors vam estar parlant, em va fer una oferta de poder entrar aquí a la ràdio, i jo vaig parlar amb Ràdio Ciutat de Badalona, que és on estava treballant en aquell moment, i tot va començar aquí, amb l'Àlex Botines i aquella redacció de Ràdio Barcelona.
0: Tu sempre parles meravelles de l'Àlex Botines.
1: Sí, un avançat al seu temps. Un avançat al seu temps. Una persona que feia coses extraordinàries. És a dir, estem parlant d'una època molt diferent, una època en què tallava cintes pels talls de veu, i tot això, una vegada l'Àlex Botines, perquè la gent es faci una idea, el Barça guanya la Lliga i m'envia a Canaletes, i jo dic, bueno, llavors què faig, entrevistos? I ell, no, tu grava el so només. Com? Sí, tu grava 20 minuts de so i torna. Bueno, trec els 20 minuts, i el que feia l'Àlex és que de tant en tant deia, aquest és el so que tenim instal·lat a Canaletes, i pujava de regleta i s'escoltava el que jo havia gravat anteriorment, no? Vull dir, era un mestre, amb això que hi ha altres moltes més anècdotes. Un mestre, un os. I jo, pues, bueno, la veritat, l'Àlex em va ajudar molt i només tinc, vamos, grans records amb l'Àlex Botines.
0: Que va morir superjove,
1: sí,
0: amb 39 anys, l'any 1986, com
1: sí,
0: tu portaves aquí poquet temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser el teu primer gran disgust a Ràdio Barcelona?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Perquè jo vaig viure aquells moments de l'Àlex, que és... coincideix amb que ell funda el diari Rècord, i després hi ha el Ràdio Barça o Cadena 13, que ell em fa una oferta per anar a Ràdio Barça i a Cadena 13 per fer el bàsquet i tal. Llavors aquí em fan una contraoferta, i recordo, ja estava una mica malalt, que quan li dic, escolta, Àlex, Ràdio Barcelona m'ha fet una contraoferta per quedar-me'n allà. Què faig? Li vaig preguntar. I em va dir, les tres lletres aquestes, la S, la E i la R, la veritat és que pesa molt. Queda't allà. Bueno, i m'he quedat.
0: I t'havies de quedar, perquè aquí tenies molta feina per fer i un futur molt prometedor.
1: Sí, sí.
0: Et quedaven uns quants Jocs Olímpics
1: uns quants.
0: Cobrir. Quants en total?
1: Doncs mira, n'he fet 5. N'he fet 5, vaig començar a Barcelona 92, a Atlanta no vaig anar, i després vaig fer Sydney, vaig fer Atenes, Pequín i Londres. Aquests són els que he fet, i després anava a anar a Brasil, però vaig tenir un problema d'ansietat i no, al final no vaig poder anar.
0: Que clar, suposo que en el 5 t'has passat teta, però vas començar molt fort perquè comences a casa, que és Barcelona, home, Barcelona. 92, i precisament, Xavi, ara mateix està sonant de fons Barcelona, de sí. Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que és el que diem, per molt especial que hagin sigut els altres,
1: bueno, home,
0: com el de casa, no?
1: A més, jo als Jocs de Barcelona vaig fer tot el bàsquet, masculí i femení, i la boxa. La boxa, també. O sigui, la boxa perquè es feia a Badalona. Llavors, jo un dia feia bàsquet i l'altre dia feia boxa. I llavors...
0: Tu eres el corresponsal de Badalona,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, corresponsal de Badalona, allà i anava fent i... La veritat és que aquells jocs van ser uns jocs realment extraordinaris i van passar moltes coses i tinc moltes coses també a explicar.
0: Que aquest Barcelona es va projectar durant els Jocs Olímpics o no? Perquè ho he preguntat avui a la gent que pentina canes a la redacció i porteu un cacau on deia no, no va sonar, sí a la inaugural, no a la de clausura, no tinc ni idea, no m'ha quedat gens clar.
1: Jo crec que a la clausura, eh? Jo crec que va sonar a la clausura.
0: Clar, que es va projectar perquè el Freddy
1: sí,
0: estava mort.
1: Sí, sí. Agafa una mica d'aigua, eh?
0: Que sí, home, aquí la tens. Mira que te l'heu fer, m'has dit, no, jo tiro, mira, eh? Va, escoltem una mica Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé.

0: que Xavi entén que l'aventura de cobrir uns Jocs Olímpics és l'hòstia en vinagre, que deu ser el somni de molts periodistes esportius, però alhora també deu ser un esgotament inhumà, sobretot els que no són a casa, perquè a Barcelona 92 podies anar a casa teva després a descansar, però quan te'n vas a Atenes...
1: Sí, no, no, però sobretot, mira, el de Sydney, els Jocs de Sydney, estem parlant d'un horari canviat. És a dir, jo començava... Bueno, jo i tots els que vam anar allà començàvem a les 9 del matí amb el larguero. A les 12 de la nit allà eren les 9 del matí. I anaves totalment a pas canviat. O sigui, pel que fa als horaris d'aquí, i fins que no ens vam acostumar, a part del treball que són 15 dies esgotadors, allà, doncs, clar, tenies que posar-te les piles de dir, no, és que jo ara començo el dia amb l'últim programa que es fa a Espanya, no? I, clar, jo recordo que, bueno, ens ho vam passar molt bé, però quan vaig arribar a Barcelona vaig estar una setmana cau.
0: Amb un jet lag descomunal.
1: Sí, jet lag, com una baixada totalment, que no... vaig prendre unes vitamines i tal, que em van dir, escolta, prendre unes vitamines, perquè, clar, quan arribes ja, vinga, va, el que faci falta, no? Però quan acaba i baixa la tensió, pues, llavors és quan arriba la patacada, no? Van ser uns jocs, per mi, després dels de Barcelona, per mi són els millors jocs que s'han fet, els de Sydney, un espectacle, perquè allà la gent a l'esport li agrada molt.
0: Any 2000.
1: Any 2000, i tot i que estaven una mica separats les seus, bueno, després cada seu ha tingut la seva Pequín, la seva puntualitat, Londres, el que és a Londres i tal, però jo a Sydney vaig patir molt, però també ho vaig passar molt bé.
0: Has narrat moltes medalles d'or d'Espanya?
1: Sí, bueno, la veritat és que no gaires, perquè els meus esports, doncs, la veritat és que no donava que tocaven medalles. Tot i això me'n recordo de dues, especialment, que sí que he narrat. Una és la plata del bàsquet a Pequín, a Espanya. És la vegada que hem estat més a prop dels americans.
0: Que foten aquell partidàs, és veritat?
1: Sí, efectivament. Jo feia l'inalàmbric d'aquell partit amb el Paco Jo i m'he apuntat el resultat, 118 a 107 va ser el resultat, 118 a 107. Però hi ha un moment del partit en el que hi ha un triple que si el Carlos Jiménez, que jugava a la selecció aquella...
0: A l'ES, sí.
1: A l'ES, es fiquem a 4. Imagina't, ja estaven els americans ja tremolant. Bé, aquell partit va ser espectacular, amb Gasol, amb Navarro, amb Ricky, que era molt jove. Jo tinc una gran d'aquella final. I després hi ha un altre que volia dir, a Sydney, el Rafael Lozano, parlem de boxa, eh? Rafael Lozano va fer medalla de plata, i aquí em va passar una cosa també molt curiosa, en aquells jocs. I és que a la boxa, els boxejadors i l'entrenador no saben si van guanyant o van perdent. Val? O sigui, però nosaltres en el monitor sí que ho sabem.
0: Vosaltres sí i ells no.
1: Ells no, ells no. Aleshores, jo, amb l'entrenador de Rafa Lozano, vaig fer un còdic que cada vegada que acabava un assalt, eren tres assalts, cada vegada que acabava un assalt, si em tocava el nas, és que anaven guanyant, i si em tocava l'orella, és que anaven perdent. Uh-huh. El primer assalt ho vaig fer, anaven guanyant, el segon va fer així, però quan va acabar el segon assalt va venir un senyor de l'organització que m'estava observant,
2: havia pillat.
1: I em va dir que o parava de fer el que estava fent o m'expulsava de la sala. I menys mal que ho va fer el segon assalt, perquè el tercer ja era el definitiu, i llavors al final va fer medalla de plata. No va guanyar.
0: Però anava guanyant?
1: O sigui, anava guanyant. Sí. Però fixa't tu...
0: Va ser culpa del senyor de l'organització.
1: Em van enxampar, va dir, hòstia, a veure si em foten a la carrer, perquè et poden entrar a l'acreditació i s'ha acabat el que se dava. Vull dir, però era curiós, no? Perquè amb gestos i tal, i fèiem... No sol, jo, varies periodistes...
0: Això ha prescrit, no sabem si és delicte o no, però ha prescrit.
1: No passa res.
0: Que a tot això, Xavi, tu formes part d'aquella generació de periodistes que vau començar en unes redaccions que estaven plenes de fum, de crits, de màquines d'escriure... I heu fet tota la transició fins a arribar al dia d'avui, que la redacció és una mica una biblioteca, no? Estem tots concentrats, calladets, cadascú a lo seu. Tu on et senties més a gust, en el d'abans o a les redaccions d'ara?
1: Doncs pues mira, si t'haig de ser sincer, en la d'abans. Sí, jo en la d'abans em sentia més a gust, perquè jo crec que era més autèntica. No és que ara, jo tinc molt de respecte per la gent d'ara i tal, però abans els periodistes... es podia fumar, es podia veure, hi ha qui veu, hi ha qui no veu, es podia veure la redacció, allà hi havia el tio que tenia la seva botella de whisky i anava fotent-li, i es podia parlar, hi havia el so de la màquina, en fi, era un altre ambient. Moltes vegades, quan acabava el dia, pues sortíem, això també passa ara, no? Però vull dir, durant, sortíem a fer una copa i tal, i passant-s'ho bé i tal i qual, i això jo crec que a poc s'ha anat perdent. A poc s'ha anat perdent. És a dir, sí que és veritat, jo no dic que no se surti ara, ni que es facin coses, però ara la tecnologia ha anat matant a poc això, no? Vull dir, jo soc, sempre ho dic, jo vaig agafar l'últim tren de l'últim vagó del tren de la tecnologia, jo sé que allà he agafat l'últim tren de la dona i vaig fent coses i tal, però em costa molt, no? Bueno, allò era una altra història. Diguem que és diferent, no? Era diferent. Allò era, bueno, no hi havia telèfons mòbils, tot ho havies de fer, per, òbviament, amb telèfon fixe, costava més agafar protagonistes, és que ara, fixeu-vos per un moment, ara, tots els que ens estan escoltant, que siguin periodistes o qualsevol professió, que no hi hagués mòbil. T'imagina que ara tot el que haguessis de fer ho haguessis de fer amb telèfon, diguem-ne, amb fil.
0: Que el treball era molt més en equip, molt més artesanal.
1: Era diferent. Ara doncs, tot surt més... La gent està molt preparada, ara. És evident. Està molt més preparada, diria jo. Però abans era una altra forma de fer periodisme. Era un periodisme diferent, diguem-ho així.
0: Clar, jo penso en això que estem parlant i ara em fots una redacció amb fum, alcohol... crits i m'agafa una ansietat que em moro.
1: Sí, sí, no.
0: Ha canviat la generació.
1: Clar, ara és, bueno, és com això que dius tu, som una biblioteca, no? La gent cadascú amb la seva història, amb el seu ordinador...
0: Una xerradeta, però poca cosa.
1: Una cosa, però, clar, és totalment diferent, és totalment diferent.
0: I això que tu vas ser cap d'esports d'aquesta casa del 90-96, pot ser?
1: Sí, 90-95.
0: Que tu enganxes aquella època on la ràdio esportiva de nit era una guerra constant entre el José María García i el de la Morena. Com ho vas viure, tu, tot allò?
1: Mira, jo ho he dit en alguna ocasió, per mi és un dels pitjors moments de la història esportiva de la ràdio. Per mi. És un dels pitjors moments. Perquè, sí, clar, ja que ja, potser s'ho passava bé, però jo ho vaig viure en primera persona i, bueno, allò era una guerra sense quarter, no? Era tremendo. Era, vull dir, tot valia, no? Tot valia. S'ha quedat gent en el camí, que eren els periodistes, per no tenir un protagonista abans que l'altre, no? És a dir, no sé, no? Jo sempre dic, són dos senyors que s'han fet multimilionaris a costa de tota una sèrie de gent que eren els seus soldats, dir-ho així, entre cometes, que ens repartíem garrotades entre uns i els altres i ja està, no? No em va agradar aquella època. De fet, jo vaig plegar perquè va arribar un moment de cap d'esports, perquè va arribar un moment en què vaig tenir que decidir o entre la meva salut i la meva família o aquesta guerra. I vaig decidir continuar amb la meva salut i la meva família. Tornar a ser redactor. Em va ser igual, plegada perquè la pressió era molt gran, era fora de lo normal.
0: Clar, i tu al final eres una víctima que a la vegada també havies d'apretar altres víctimes cap d'esports.
1: Clar. Per això. Llavors a mi no em va agradar. Aquella època a mi no... Hi ha qui li agrada molt i, clar, no és el mateix en el sofà de casa teva.
0: Clar, com a oient.
1: Com a oient, que diu, a veure qui no té abans, la SER o la COPE o l'Antena 3. No, a veure qui té el personatge. Ah, ja, tu passes molt bé. Però si ho has de viure en primera línia, ojo,
0: Ja sí que veus
1: és una altra història, És una altra història.
0: Doncs va, Xavi, continuem mirant més enrere, en aquest cas amb Joan Manel Serrat i el seu Caminito de la Obra.

0: Caminito de la obra de Joan Manel Serrat és una altra de les cançons que hem trobat a Llaves de Mòria d'un grandíssim obrer de la ràdio, com és el Xavi Saissó. Un tema publicat l'any 1973, quan tu, Xavi, deuries ser un xavalín.
1: Sí, el que passa que a mi aquella època, després, a partir del 76, 77, a mi em passen moltes coses. Jo... I aquesta cançó m'agradava molt perquè jo una mica era un rebel, no? Vull dir...
0: Sí, eres un rebel.
1: Sí, un rebel amb moltes coses. Vaig filtrejar amb la política, també em va durar molt poc el tema de la política, però vaig estar un temps...
0: Fent què?
1: No, estava afiliat a la Joventut Comunista de Catalunya, que era la branca juvenil del PSUC. Vaig estar un temps allà perquè em va interessar i vaig estar allà, però després vaig veure coses que no em van agradar i llavors, però allà em va ensenyar i després vaig treballar d'administratiu també, abans d'entrar a 81 a Radio Ciutat de Badalona. La gent, no? La gent és autèntica. És el millor que hi ha, la gent, entenc jo. La gent és la gent que va a l'obra, que va caminito de l'obra, és el més gran que hi ha. Vull dir, allà et trobes les coses autèntiques de la vida, crec jo. Allà és on trobes a la gent, no? I perquè, mira, jo, i deixa'm que doni un petit salt, quan ets periodista i tens la possibilitat de tocar a Messi o de tocar a Pau Gasol o de tocar i tal, ets un privilegiat. I després la gent et diu, ostres, no sé què, tal i qual. Pues, mira, jo tinc un respecte molt gran a tota la gent que s'aixeca molt d'hora, que treballa moltes hores, que ho passa malament, que no arriba a final de mes i tot això. Tinc un respecte brutal, no t'ho pots ni imaginar. I aquesta cançó, perquè aquesta cançó una mica reflexa una mica el que era, no? I que una mica també de rebeldia, i que et dic, això ho sap molt poca gent, que vaig filtrejar amb la política, no?
0: És un roig.
1: Sí, sí, sí.
0: Home,
1: sí.
0: Joventut Comunista,
1: sí,
0: és un rojazo.
1: Sí, efectivament.
0: Que aquí ens situem a la teva Badalona.
1: Sí.
0: Com era aquella Badalona de finals dels 60, principis dels 70, on tu et cries?
1: Bueno, era una Badalona que també la podia resumir molt bé el Joan Manel Serrat, no? Que era una Badalona que d'alguna manera té molts barris, que hi ha molta gent que ve de fora, que és bastant caòtica... Que agafaves un autobús, jo vaig estar vivint en el barri de Sant Roc, de Badalona, agafaves un autobús i deia, doni'm un bitllet a Badalona. Tu pujaves a l'autobús a Badalona i era tal la dispersió que hi havia que li deies al senyor, doni'm un bitllet a Badalona. Bitllet a Badalona volia dir el centre de Badalona, no? Vull dir, una ciutat bastant caòtica, deia la Serrat, perquè la cua del DNI... En fi, molt diversa, molt estranya i molt diferent ara, també.
0: I tu, des de petit, quan et preguntaven, Xavi, què vols ser de gran? Tu, periodista.

0: En fi, molt diversa, molt estranya i molt diferent ara, també.
1: I tu, des de petit, quan et preguntaven, Xavi, què vols ser de gran? Tu, periodista esportiu.
0: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que, bueno, clar, jo he explicat alguna vegada, la meva carrera neix al camp del Badalona, de futbol, perquè allà els meus pares i els meus avis, perdó, teníem una casa que tocava el camp i des del terrat es veia perfectament el futbol. Hi havia emissores que venien de fora, com Ràdio Sevilla, Ràdio Corunya, i el Badalona estava a segona divisió, i venien a narrar el partit allà. Jo m'assentava amb un tamboret a darrere, veient com narraven els partits. Perquè després, quan acabaven, es veia tan bé que no anaven al camp, sinó narraven...
1: Es veia des millor des del terrat
0: a casa seva. Sí, anaven i amb una porteta entraven a fer vestidors. I jo estava allà darrere, com un marrec, veient com narraven els partits. I allà sí és quan em va començar a agafar aquest cuc, no?, de la ràdio. Ostres, a veure si un dia, a veure si un dia pogués fer un partit i tal.
1: I va ser d'aquests nens que després tu t'agafaves el teu micròfon de jurina, sí, i et posaves a narrar,
0: sí,
1: a provar.
0: Sí. Amb un caset jo em feia partits. Veia per la tele i feia partits. O sigui, veia... No sé, mon pare em fotia bronca, deia, noi, que estem veient la tele. Però jo veia un partit del Barça o de l'Itàlia.
1: L'agafa Olivella.
0: Però el narrava a la meva manera. Vull dir, no, és així. La veritat és aquesta. Vull dir, bueno, i després ja va venir la realitat, que va ser Radio Ciutat i tot això.
1: Sí, però com és aquesta primera retransmissió, diguem-ne, professional, com arriba?
0: Pues la primera retransmissió arriba, pues, que jo el 81 arribo a Radio Ciutat de Badalona.
1: Així, arribes un dia allà, sí, i dius, hola, vull fer ràdio.
0: No, perquè resulta que un amic meu que feia bàsquet se'n va a l'Emili i quedava vacant.
1: Està ben jugat aquí, eh?
0: Sí, jo va dir, escolta, parla'ls de mi. Jo pues, arribo allà a Radio Ciutat de Badalona, que acabava de fundar-se en aquell moment, i dic, escolta, m'agradaria tal i qual. I em diu, bueno, pues, el que passa que no podem pagar res. I dic, bueno, jo vull fer carrera. A veure, ja arribarà el moment en què em pagueu, no? I això també ha canviat molt les coses, no? I llavors, bueno, faig això i vaig fent connexions primer i després m'arriba l'oportunitat de fer un partit del Badalona de futbol amb la unitat mòbil i, bueno, pues així neixen a poc a poc amb entrevistes i tal. Bueno, així neix una miqueta tot, no?
1: Guanya el Badalona en aquell primer partit?
0: Crec que sí, que vam guanyar l'Sporting Maonès. Sí, Badalona Sporting Maonès, sí, encara me'n recordo. 3-2, mira, ojo.
1: 3-2 vau guanyar, eh?
0: Sí, 3-2.
1: Aquí vas narrar 5 gols.
0: 5 gols, entre jo i el meu company Pedro Blasco, que estava també allà.
1: I entrar a treballar a la ràdio, d'alguna manera, també vas peronar la teva vida social, o sigui, de dir... Vas començar a sortir més, a conèixer més gent, a anar cap aquí, cap allà, ara a una discoteca, ara...
0: Primer sí, després ja no tant. Primer sí, perquè, bueno, és el típic, no? Quan estàs estant a Ràdio Ciutat de Badalona i tal, doncs... Allà a Badalona surts, tal, coneixes més gent, la gent et coneix una mica més per ser la ciutat i tal. Però després ja, quan entres a Ràdio Barcelona i tal, que ja és un món, diguem-ho així, més professional i tal, allà llavors, escolta, ja no vaig tenir tantes ganes, no?
1: Era més a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Sí,
1: que...
0: allà diguem-ne que...
1: Anaves al Titus, eh?
0: Anava al Titus, exacte, el Titus. El gran Titus, qui no ha anat al Titus sent de Badalona?
1: Això mateix. Eh? I què sonava en aquella època al Titus? Doncs què va ser... Thriller, de Michael Jackson.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: thriller. M'agradaria saber-me-la i poder-la fer. Jo cada vegada que veig el vídeo i veig aquells ballarins i aquella coreografia, hòstia, em quedo bocabadat. Vull dir, ojalà, ojalà, tant de bo pogués fer-la. Pot semblar una tonteria, eh? Però m'agradaria fer-la.
1: A partir del 6 de juliol...
0: Bueno, sí, sí,
1: ja pots preparar-te.
0: Sí, però ja físicament no està per massa...
1: Bueno, si no, a fer de zombi. Pots fer de zombi. Bueno, aquest, si aquest és més mecànic.
0: Puc fer de zombi, correcte. Està bé, aquí.
1: Que estàvem en aquesta primera etapa a Ràdio Ciutat de Badalona, que és la teva mili.
0: Sí, és la mili, la mili. Les emissions municipals són la mili de la gent. Sí,
1: perquè
0: sí.
1: Aquí toques una mica de tot, no? Bàsquet, sí. Futbol, sí, ciclisme, que li encantava el teu pare...
0: Sí, home, i tant, hem fet... Però és que les emissions municipals fas una mica de tot... I, a més, són una escola perquè precisament fas això. És a dir, fas un dia, potser, però resulta que passa qualsevol cosa i surts allà i fas, jo què sé, no? una entrevista que no té res a veure, no? Llavors allà et corteixes, no? Allà comences a saber. De fet, afortunadament, de Ràdio Ciutat de Badalona han sortit molt bons professionals, ara deixem a mi a la banda, però han sortit molt bons professionals, gent que ha sortit d'allà, que allà és un autèntic viver de gent que ha anat fent carrera i, bueno, doncs és així, les emissions municipals és això, també.
1: Sí, sí. Sempre has fet periodisme esportiu o també has tocat altres branques del periodisme?
0: No, bueno, a Ràdio Ciutat de Badalona un any vaig fer un programa de nit, que també m'agrada molt. Aquells programes, sí, sí, un programa de nit que posava música i això, el típic, la gent trucava i tal.
1: I tu estaves allà?
0: Sí, fèiem allà.
1: Explica'm, Maria del Mar.
0: Fèiem allà, no sé què. Sí, sí, jo vaig, és l'únic que he fet una cosa així, després una vegada, una temporada, allà aprofitant també, vam fer una cosa que es deia Estudi Verd, que era per parlar de coses més ecològiques i més així, no tenia res a veure amb... Però, bueno, bàsicament, tota la meva carrera ha sigut amb esport.
1: Com es deia el programa de nit? El buscarem, aviam, segur que hi ha algun arxiu.
0: Sembla que no ens vam...
1: Ni posar plorar.
0: Però acaba de dir que no ens vam estrujar més al coco un Juntos en la noche o la noche.
1: No podria haver posat Conversa i Sons.
0: Sí, bueno, mira, aquest era
1: no, no està mal jugat, eh?
0: Vull dir que no ens vam estrujar massa pel títol, també t'ho dic. Vull dir, no...
1: I gràcies a tota aquesta mili t'has convertit en un mite del poliesportiu.
0: Sí, sí,
1: perquè, de fet, hi ha una dada molt bèstia, Xavi. Crec que de les 49 Copes d'Europa que ha guanyat les seccions del Barça...
0: Sí.
1: Tu n'has narrat més de 30.
0: Sí, correcte. Sí, sí,
1: si tu ets la comprovació que el Barça és més que un club, ets tu, sí, i les teves narracions.
0: Sí. De fet, el Barça d'handbol, si guanya aquest cap de setmana a Colònia, la Final Four, l'ha guanyat 50. Ara en té 49, l'ha guanyat 50, si guanya aquest cap de setmana, la d'handbol. Jo, els únics que no he narrat han sigut tota l'època dorada de l'hoquei patins, que van ser moltes copes d'Europa, però tot el més he tingut la sort, en handbol, en futbol sala, en bàsquet, òbviament, en tot, sí, sí, sí, sí, sí.
1: I aniràs a la Final Four?
0: Aquesta de Colònia, no. Sí. No, perquè tenim un company, el Diego González, de Bilbao, que és un crac de l'handbol, i aquesta anirà ell.
1: Que aquí tenim un tema, Xavi. Tu de quin club ets? Bueno, perquè els companys de redacció no s'acaben de posar d'acord.
0: Mira, jo t'ho diré molt clarament. Jo he vingut a aquest programa a dir la veritat.
1: A qui hem vingut?
0: A dir la veritat.
1: El polígrafo.
0: El polígrafo, a dir la veritat. Llavors, jo el meu club de sempre ha sigut el Club de Futbol Badalona. El que passa que ara no estic massa bé amb ells. Ja, bueno, en fi, hi ha tota una sèrie de coses que la gent tampoc... Vull dir, ara no. Però, bueno, el meu club sempre ha sigut el Club de Futbol Badalona i la Real Societat. La Real Societat és el meu segon club. Sempre tinc molts amics allà... Coneixo molta gent. I de bàsquet, doncs soc del Morabanc Andorra.
1: I per què?
0: Perquè també coneixo molta gent allà, i vaig molt a Andorra, m'agrada molt anar a Andorra i tal, i bueno, he fet un vincle allà. És a dir, Club de Futbol Badalona,
1: Real Societat
0: i Morabanc Andorra. I a partir d'aquí, Ferrarista, dels Knicks...
1: Del Ferrari, deus estar content, no?, amb els New York Knicks.
0: Dels Knicks i tal, tot allò que tots tenim... Tots tenim o cara A o cara B, o de Feyenoord o de l'Ajax, o de Olympiacos o Panathinaikos, Oxford o Cambridge, no? I tots tenim... Però, bueno, els tres més de grans són aquests.
1: Que deu ser l'únic badaloní de la història que no és un boig de la penya.
0: Bueno, possiblement. Però jo he dit que venia aquí a dir la veritat.
1: No passa res.
0: No, jo...
1: Que vols que guanyi la penya.
0: Sí, home, clar. Però... Com vull que guanyi el Barça de bàsquet, també.
1: Però
0: home,
1: si no... un penya-morabanc...
0: Penya-morabanc, vaig amb el Morabanc.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, doncs ja tenim titular. Per cert, Xavi, ara que estem parlant de cor, ara mateix està sonant de fons Moonlight Shadow, de Michael Field, i també de l'escocesa Maggie Reilly, que és una cançó que diria que té a veure amb el teu cor.
0: Sí, home, i tant.
1: Amb la dona de la teva vida.
0: Sí, amb l'Elisenda, perquè aquesta cançó sonava quan la vaig conèixer i quan vam començar a sortir, va costar, convèncer-la. No va ser la primera, no,
1: Anem a pams. Com us coneixeu? Com la coneixes?
0: No, ens coneixem perquè ella està relacionada també amb Ràdio Ciutat de Badalona. Un dia, llavors, en el Titus, també ella anava al Titus, també, i tal. Pràcticament a Badalona tots ens hem conegut al Titus.
1: Tu la tenies vista de ràdio?
0: Sí, llavors, al Titus i tal, comencem a sortir, però hi ha un primer intent que és no.
1: Vale? Però explícit.
0: No, és un no. Dic, escolta,
1: mira, no. O et poses a ballar
0: És un no. Llavors, jo dic, bueno, què hi farem? Llavors jo amb el meu cotxe me'n vaig a un racó d'allà, de Badalona, poso el casset dalt i sona aquesta cançó. I dic, per què no? Hem de buscar que sigui que sí. Per què no? No, anem a intentar que sigui que sí. I amb el molaixado de fons, de cap d'uns dies faig un segon intent i és sí.
1: Com és aquest segon intent?
0: Bueno, home, tampoc donaré... Jo sóc molt pesat en segons quines coses i al final, pues, aconsegueixo, comencem a sortir i tal, i endavant.
1: I la vas clavar? Et vas tirar un triple?
0: Vaig tirar un triple i la vaig clavar.
1: I va entrar net.
0: Sense tocar la xarxa.
1: Doncs celebrem-ho amb un Night Shadow.

0: el nostre tècnic, el Pol Llargó, que s'ha posat a ballar i s'ha deixat el micròfon obert i ens ha deixat aquí en pilotes. Però i mirarem al bar. Thriller de Michael Jackson, sonant al llapis de memòria del periodista esportiu Xavi Saissó, que és una cançó que dona nom al disc que fins a dia d'avui és el més venut de la història i que també va revolucionar el món de la música pel aquell supervideoclip del Michael envoltat de zombis. Tu ets molt ballaruc del Michael o què?
1: Bueno, m'agrada. Sempre he tingut un somni també, un dels meus somnis que he tingut, de poder fer la coreografia de

0: En Xavi, clar, amb l'Elisenda porteu 40 anys junts.
1: Es van casar el 86.
0: Doncs mira, aquest any...
1: Sí, sí, fem el 40 aniversari.
0: Ho feu rodó. Sí, teniu una filla, que és la Laura.
1: Sí.
0: Com han portat elles la teva feina? Perquè, clar, és una feina de periodista esportiu que moltes vegades és complicadíssim de conciliar amb la vida familiar.
1: Mira, diré que, i no sóc l'únic, ni molt menys, perquè ho hem parlat amb companys també, jo només tinc paraules d'agraïment a la meva dona. Vull dir, va haver una època de la meva vida esportiva en què viatjava moltíssim, moltíssim. Vaig fer 9 o 10 anys la penya i el Barça fora de casa, i això volia dir que abans no és com ara, que vas i tornes el mateix dia, sorties dimecres, tornaves divendres a la nit, més al cap de setmana. Va haver una època complicada i sempre ha estat al costat meu, i per tant jo li vull agrair des d'aquí eternament tot el que ha aguantat, a patir, les meves neures, els meus problemes i tal, això està clar. I la meva filla, doncs jo no l'he vist créixer. No l'he vist créixer. Vull dir, per desgràcia, no. Moltes vegades, quan jo arribava, ella estava dormint, i quan ella se n'anava a col·le, doncs jo encara continuava dormint. Es veia amb alguns caps de setmana. I, sincerament, no l'he vist créixer com jo hagués volgut. Que sempre l'he dit, ella ho ha acceptat, sap que eren moments en què jo viatjava molt, i, bueno, doncs la vida és així. Vull dir, no hi ha més. Soc conscient que no soc ni molt menys l'únic. Hi ha moltíssims companys de professió que els hi passa el mateix. Però m'he redimit amb una altra cosa que més endavant parlarem.
0: D'aquí dos minuts ho en parlarem, però sí que et volia comentar, perquè, clar, 40 anys junts amb l'Elisenda dona per molt, sí. Són moments increïbles, sí. I moments també molt fotuts, com sí. Un que ens vas donar tots un ensurt de collons... Sí. Que sort que vas anar a fer-te aquella ecografia, eh?
1: Sí, noi, sí, allò va ser un ensurt tremendo, perquè jo estava fent un règim i em van dir, va, fes-te una ecografia per veure com estàs. I allà em van dir que tenia un problema al ronyó, van fer un TAC i tal, i efectivament era un tumor dolent d'aquests, i em van extirpar un ronyó, no? I això va ser el febrer del 2025, va ser un ensurt molt gran. La veritat és que ho vam passar molt malament, però vam estar molt units, la meva família, els meus amics i tal. Però, clar, quan un li diuen això, aquesta paraula, càncer, fa molta por. Jo em vaig espantar molt. Afortunadament, l'equip del doctor Vella, Can Ruti, va estar fantàstic, va estar tot molt bé. I així continuem. Hi ha molta gent que viu amb un ronyó i jo estic aquí intentant cuidar-me perquè funcioni, és l'únic que tinc.
0: Et trobes bé?
1: Sí, tinc les meves coses, vull dir, les meves cosetes, que clar, un quan ja té 65 anys no està com quan té 40 o 30, tinc les meves cosetes, em fa mal aquí, em fa mal allà, però bueno, d'això, del tema gros, estic força bé.
0: Que evidentment has passat, com molta gent, anys molt moguts, sí. Perquè has vist el millor i el pitjor de la vida, sí. Ha marxat gent que estimaves molt i també sí. Ha arribat gent nova a la teva vida.
1: Sí, sí.
0: Una tal Clàudia.
1: Sí, una tal Clàudia.
0: Amb qui se't cau la bava? Quin temps té ara la Clàudia?
1: Pues mira, el 14 de juliol farà 2 anys. La Clàudia, el 14 de juliol farà 2 anys, la meva neta. La veritat és que quan ho passes malament, quan tens moments difícils, com va passar l'any passat meu i tal, a mi la Clàudia em dona la vida. Quan la veig, em dona la vida. I és un dels motius, tornant al començament del programa, és un dels motius pels quals jo ho deixo ara. Perquè estic tan bé quan estic amb ella, la meva filla i tal, i tot això, estic tan bé, tan a gust, me n'oblido de tots els problemes, és tan maca. Ostres.
0: A la Clàudia, la teva neta, sí que la veuràs créixer.
1: Sí, és això el que et volia dir. Ella sí, el que no vaig poder fer amb la meva filla, em va saber molt de greu, amb la Clàudia sí que ho podré fer. I això tinc moltes ganes, de veure-la créixer, perquè és que són tremendos, saben com va el telèfon, saben tot, és espectacular com pugen aquestes generacions.
0: Doncs prepara't, Xavi, i ja pots aprendre cançons com Pirates del Pot Petit.

0: Ja te la saps?
1: Jo no, però ella sí.
0: Però te l'has d'aprendre tu, ja, però, i t'has d'aprendre la coreografia,
1: però,
0: eh?
1: Però escolta, si veiessis com fa la coreografia, que és un marreca de 2 anys, com està per l'ull, com...
0: El lloro aquí, penjat...
1: Tot, escolta, ho sap tot, ho sap tot. I llavors tu li dius, escolta, Clàudia, què vols que veiem? I està per l'ull.
0: I tu ja saps el que veia.
1: I llavors és aquesta cançó. Llavors, si no, la meva filla també ho fa, o el Javi, que és el meu gendre, i tal, és sensacional, és una cosa... mare meva.
0: D'aquí res tindràs temps i te l'hauràs d'aprendre, perquè ja no tindràs l'excusa.
1: Sí. La thriller, no? Farà de zombi, com dius tu, però aquesta segur que me la prenc.
0: Que, a tot això, quins altres plans tens a partir del 6 de juliol?
1: Pues, si vols que et digui la veritat, no m'ho he pensat gaire. No m'ho he pensat gaire. El que no vull quedar-me és al sofà de casa. Allà, perquè no pot ser. M'agradaria fer alguna cosa, no sé, alguna cosa d'entrevistes, entrevistar gent... una mica de la meva vida, gent que conec i tal, i que... A mi m'agraden molt les històries. Explicar històries m'agrada molt, explicar històries. Llavors m'agradaria fer això una mica, d'alguna manera, explicar històries... també m'agradaria viatjar més, poder fer...
0: Viatjar per oci, i no per feina,
1: no, per oci.
0: Fotut un fart.
1: Sí, per oci, eh? Vull dir, bueno, ja veurem. Jo crec que anirà sortint una mica, però el que sí que et dic és que no vull quedar-me al sofà, perquè si no, llavors sí que no haurem fet el que volíem fer.
0: Potser un podcast, no?, del
1: també,
0: Xavi Seixó.
1: Sí, home, podem recuperar el Seixó Espols, que va ser una secció que va anar molt bé. Vull dir que...
0: I Xavi, tot i que sé que ara la té relació amb el Badalona de futbol,
1: sí,
0: no està en el seu millor moment,
1: no.
0: Però t'agradaria acabar també narrant el Badalona? Acabar com vas començar?
1: M'agradaria molt, moltíssim. M'agradaria molt. Vull dir, la veritat és que poder fer un partit del Badalona per acabar, diguem-ne, i tornar una mica al començament, m'encantaria. Jo és una cosa d'aquelles que... Sí, perquè... jo la meva vida l'he passat a Barcelona, la meva vida professional i molt de la meva vida personal, però Badalona, jo soc de Badalona, soc un badaloní, soc un BTV, que li diuen, un badaloní de tota la vida, no? Llavors, escolta, acabar fent un partit del Badalona és que m'encantaria, el que passa que està la cosa una mica...
0: Com hem de fer, això?
1: Bueno, no ho sé, és que està complicat, perquè saps què passa, i no vull parlar massa d'aquest tema, però... jo estic fent un trofeu de màxim golejador que porta el nom del meu pare. Ja som 8 anys que l'he fet, perquè el meu pare va ser tot, el Badalona va fer 65 anys de soci, i el club no, ni el reconeix ni deixa els seus jugadors que jo els hi pugui entregar aquest trofeu i tal, i això em fa molt de mal, no tant per mi sinó per una mica el meu pare, que va deixar la seva vida pel Badalona, saps? I aquestes coses em fan mal, em fan molt de mal, i costarà amb els actuals dirigents, amb els actuals costarà apropar coses, no? Però bueno, escolta...
0: Deixem la porta oberta.
1: Sempre s'ha de deixar la porta oberta.
0: I aquí, a Ràdio Barcelona, a SER Catalunya, a Cadena SER, què et queda per narrar i cobrir d'aquí el 6 de juliol?
1: Doncs pues mira, ara farem farem la Fórmula 1 aquest cap de setmana, el circuit. Estem amb els play-off de la Lliga de Bàsquet, a veure si... Bueno, tant de bo... T'imagines que acabem una final catalana, Penya-Barça o Barça-Penya? Seria...
0: Aquí et faré tornar a venir i que m'expliquis amb qui vas i tota la pesca.
1: No, saps què et diria? Amb el cor dividit.
0: Sí.
1: No, i llavors tinc un gran final, eh? Un gran final. Que és que jo acabo amb el gran depart del Tour. Perquè el gran depart és 4, 5 i 6. Ja els dic que els 6 que no m'esperin, que els 6 vindré aquí a la ràdio i serà l'últim dia, però 4 i 5, primera i segona etapa a Barcelona, ja estarem.
0: O sigui, acabaràs...
1: Acabaré per tot lo alto.
0: Com s'ha d'acabar les
1: com
0: coses?
1: Com s'ha d'acabar.
0: Doncs, Xavi, nosaltres també hem acabat, i simplement que sàpigues que, ja ho saps, i sí, t'ho aniran repetint durant aquestes setmanes, que en aquesta casa se t'enyorarà molt, perquè ets un exemple de professionalitat, resiliència, de ser una persona que sempre té un somriure per tothom, que això s'agraeix moltíssim. I res, que gaudirem de tu fins al 6 de juliol.
1: Bueno, jo t'agraeixo molt, jo li que m'hagis convidat a xerrar aquesta estoneta, i, bueno, jo cada vegada que vulgueu, pues, escolta, aquí, de tant en tant vindré aquí a donar la pallissa, explicar les meves batalletes, i tal.
0: Has fet la seixoneta, evidentment.
1: I res, però bueno, aquí estarem, i molt, molt agraït, i res, que la gent s'ho passi bé, tu, que la vida són 4 dies, com diu aquell.
0: Doncs jo crec que l'oportú és acabar amb All Stewart, el Year of the Cat, l'Año del Gato,
1: sí,
0: que és la teva cançó preferida, no?
1: Sí, senyor.
0: Doncs, Xavier Seixó, ha sigut un plaer conèixer-te més a través de les teves cançons.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Amparo Pérez a la producció, Pol Llergó a la tècnica, Oriol Vilalaweb i un servidor. Us esperem demà per rebobinar els millors moments de la setmana i dilluns ja comencem, com us explicava al principi, el Llapis de Memòria edició mundial. Que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb Ol Stewart i després La Ventana.

0: La Ventana, con Carlos Francino.
1: Tiri, tiri, tiri. ¿Eres seguidor de esta cadena?
2: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual. Cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: La ventana siempre está abierta. Radio Ser, Principat d'Andorra.
3: No et dona la vida, assegura-la. Vas de la feina a casa, de casa a mil coses més. I entre una cosa i l'altra, el dia s'escapa i les decisions importants acaben esperant. Però una malaltia greu pot aturar el teu dia a dia i estar preparat pot marcar la diferència. Contracta la teva assegurança de vida amb malalties greus i aprofita un 15% de descompte. Perquè avançar-te avui pot ajudar-te molt demà. No esperis a tenir temps i fes-ho ara. Informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555. Consulta condicions.
4: Sempre al teu costat.
5: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica, Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mueblesllafabrica.com.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com, el suport que el teu negoci necessita.
7: Vols una

0: del moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Victoria Spumber no para de rebre premis, i molt merescuts tots, com per exemple el Premio Nacional de Literatura Dramàtica 2020.